Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

o és el fred, o és el pensar que no t'he vist, i la vida que passa, i jo m'enric com d'un film antic, fet de l'ombra d'aquell temps difunt.

és gris. Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

fuma i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dar qui del seu cant no s'allunya i que

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Artà contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jortenencs. Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

d'espai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tenen ses antenes parabòliques i tarifa plana telefònica, perquè sempre han de sintonitzar.

l'espai. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, toquen flauta.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: Que se llama el blues del autobús.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tranquilo, ya pasará. Paso de baile, ya nuestro paso que ya.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8. És divendres, dia 9 d'octubre. Els acampats a la plaça d'Espanya de Palma insisteixen que continuaran amb les mobilitzacions. Ahir vespre van fer un acte simbòlic per retre homenatge a Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va morir dimecres. Els sindicats Comissions Obreres i UGT, a iniciativa del sindicat de llogateres, han convocat un minut de silenci avui a les 12 del migdia als centres de feina. Avui, però, a l'actualitat també és notícia la decisió del Tribunal Suprem que ha anul·lat el decret del govern espanyol que enduria els criteris per crear universitats privades. Això després del recurs presentat per la Conselleria d'Educació de les Illes. Toni Escanelles, bon dia.
2: Bon dia. La sala contenciosa administrativa considera que no estava prou justificada la tramitació urgent, és a dir, ho tomba per les formes, però no pel fons de l'assumpte. És el que denunciava el conseller d'Educació, Antoni Vera.
3: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguéssim al·legar, poguéssim consensuar, poguéssim reunir, poguéssim fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
2: El president espanyol Pedro Sánchez acata la decisió del Suprem, però anuncia que ja treballen en una nova norma per evitar que la universitat es converteixi en un negoci.
1: I Manacor ja té nou balda, és aquest que sentiu?
4: El que em fa més respecte és no fallar a la meva gent. Jo crec que jo som una persona molt autoexigent i fallar a la meva gent me sabrà molt de greu. Per tant, intentaré al màxim fer la millor feina possible per bé del meu poble.
1: És Ferran Montero, de Més Esquerra. El balde sortint, Miquel Oliver, del mateix partit, seguirà com a regidor, però es prepara per encapçalar la candidatura al Consell de Mallorca.
2: I minuts abans de la votació ha fet balanç de les fites assolides i el que encara queda per fer, com per exemple la capitalitat de Manacor.
1: A Eivissa, la majoria de les discoteques pengen el cartell de complet en vista les festes de tancament d'aquest cap de setmana.
2: I diuen que trauran entre 25.000 i 30.000 persones que paguen entrades entre 70 i 100 euros. El sector asseguren que ha estat una bona temporada, però que l'increment de les vendes no ha estat tan important com el d'anys anteriors.
1: Ho han dit en aquest informatiu matí fa uns minuts. Hem estat en directe avui fa 8 anys de la tràgica riuada al Llevant de Mallorca que va provocar la mort de 13 persones i nombrosos danys materials.
2: Una data que arriba just enmig de les obres de l'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç que passa per damunt del torrent de Ses Planes i que multiplicarà el pas d'aigua de 105 tones per segon a 500.
1: I a la crònica internacional, notícia d'aquesta matinada, el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha anunciat que vol que l'afusellament de l'autor del tiroteig de Fort Hood sigui retransmès en directe.
2: El condemnat a mort és un exmilitar que va assassinar 13 persones, va ferir-ne 32 en un tiroteig, com dèiem, una base militar allà on feia feina l'any 2009. Hegseth també ha dit que vol que l'execució es retransmeti en directe per donar exemple.
1: Els esports en bàsquet, segona victòria consecutiva de l'Azul Marino. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
5: Molt bon dia. Un Azul Marino a Mallorca que suma aquesta segona victòria de la temporada després de superar el Girona per 83 a 89 a domicili. L'equip mallorquí rep diumenge el Cadi la Seu a Son Moix amb l'objectiu de donar continuïtat al seu bon inici de temporada. L'Illes Balears, pel futsal, defensa avui el lideratge i el ple de victòries contra l'Oparrulo a Son Moix. I Betres Ràdio oferirà en directe a partir de les 7:30 aquest duel. Després també podeu escoltar el partit de la U d'Eivissa que rebrà avui el Real Madrid Castella a Can Mises després d'aconseguir una victòria important al camp del Villarreal B. I el Real Mallorca vol retrobar-se amb la victòria diumenge contra les Palmes amb el retorn dels internacionals Valien Lubumbo i Beristrom.
0: Informatiu matí.
1: I pel que fa al temps, avui tenim una baixada de les temperatures

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ja hem arribat a les 9, és moment de repassar els temes més destacats d'aquest matí de divendres, dia en què el govern aplaudeix que el Tribunal Suprem hagi anul·lat el decret de l'Estat que enduria els criteris per crear universitats noves i que pretenia evitar la proliferació de centres privats d'ensenyament superior que no compleixin els estàndards d'excel·lència. L'alt tribunal ha pres aquesta decisió arran d'un recurs presentat per la Conselleria d'Educació.
1: La Sala Contenciosa Administrativa del Suprem considera que mancava justificació per la seva tramitació urgent, el tomba per les formes però no pel contingut. El conseller Antoni Vera ho veia clar.
2: No se mos va donar temps a les comunitats autònomes perquè poguessin al·legar, poguessin consensuar, poguessin reunir, poguessin fer grups de treballs tècnics. No se va permetre. Se va fer tot aviat i en nocturnitat i alevosia.
0: I mentre els acampats de la plaça d'Espanya de Palma anuncien que continuaran amb les mobilitzacions. Ha estat en un acte d'homenatge a Mari Carmen i a altres persones afectades per la crisi habitacional.
1: I criden a la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Asseguren que casos com el de Mari Carmen no són morts, sinó que són assassinats. Ho explicava un dels portaveus de l'acampada, Lluc Cifra.
3: Na Mari Carmen va ser la que va iniciar aquest moviment. Na Mari Carmen no s'ha mort. Na Mari Carmen l'han assassinat. Vull dir, una dona de 87 anys, en la seva situació, després d'anys de pressió, pressió i estrès, la treuen de casa seva, el resultat és lògic, i és que a vegades el cos no dona més.
0: I avui fa just 8 anys de la tràgica riuada al Llevant de Mallorca que va causar la mort de 13 persones i nombrosos danys materials.
1: Una data que arriba en plenes obres per l'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç que passa per damunt del torrent de Ses Planes precisament i que multiplicarà el pas d'aigua d'unes 100 tones per segon a 500. Segons els estudis tècnics, aquesta infraestructura va ser una de les causes principals de les inundacions.
0: I per saber com han rebut aquestes obres al municipi, connectam en directe amb Sant Llorenç. Toni Sastre, bon dia.
4: Bon dia. Els veïnats de Sant Llorenç diuen que estan contents per aquestes obres, per la tranquil·litat que els dona. Estan cansats, diuen, però, de l'increment de trànsit que hi ha pel nucli urbà del municipi per les desviacions que s'han fet per mort d'aquestes obres. Han passat 8 anys, però encara diuen que tenen por quan hi ha alertes per pluges.
5: Però res. Han passat i ojalà no torni a passar. Perquè por en tenim, sobretot quan plou i fa llans i trons i diu vendrà la torrentada. Però res, està passat. Home, si tenim un pot de por.
6: Ens dona sortir de l'aigua, el problema de l'aigua ja ha de poder córrer, ja ha de passar. Si allà s'embossava, segons els tècnics, i això ha de millorar, anar a bona i en band.
4: A les 12 es farà un minut de silenci davant l'Ajuntament en record de les 13 persones que perderen la vida avui fa 8 anys.
0: I la llei de limitació de vehicles va aconseguir reduir més d'un 16% l'entrada de vehicles a Eivissa l'any passat. És una de les dades que avui s'abordaran a la UIB a les jornades de mobilitat que agafaran el cas de l'illa Pitiusa com a centre de debat.
1: I l'organitzadora, Joana Maria Petrus, assegura que gràcies a les limitacions entre juny i setembre varen quedar poc més de 90.000, quan l'any anterior fregaven els 110.000. que és una xifra de 20.000 vehicles manco, la majoria cotxes. Ho ha explicat a l'informatiu Matí.
7: Per ventura s'ha d'explorar la possibilitat de que no només se regulin el nombre de cotxes, sinó els quilòmetres que recorren. Perquè, clar, hi ha molta diferència per ventura entre el recorregut que fa de forma intensiva un cotxe d'un rentacar durant 2 mesos d'estiu, el que els turistes no el deixen ni un minut, a lo millor a un cotxe d'un resident que ocasionalment fa servir el vehicle.
0: I Manacor ja té nou batlle. És Ferran Montero, de Més Esquerra, que ahir va assumir aquest càrrec. Va ser un ple extraordinari.
8: La que me fa més respecte és no fallar la meva gent. Jo crec que jo som una persona molt autoexigent i fallar la meva gent me sabrà molt de greu. Per tant, intentaré al màxim fer la millor feina possible per bé del meu poble.
0: Així arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una...
9: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Te'n recordes, capgròs, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

Quin escàndol capgròs. Sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i en Pataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo va confessar-me el seu calvari d'en Saquet.

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si li ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: servit passant pel polígon de Son Castelló i Son Sardina, varen ser més de 100.000, un 10% més que l'agost de 2025. Un mes amb demanda més baixa per les vacances estivals. En el total acumulat fins agost, el número d'usuaris d'aquest transport ferroviari metropolità ha crescut més d'un 9% més que en el mateix període de l'any passat.
1: I no ens volem de palma perquè la patronal Fedeco ha presentat un recurs contra la transformació d'un miler de places de zona blava en estacionament exclusius a residents al centre de ciutat. Asseguren que la reducció del més de 80% de places disponibles de rotació que s'han obertes a tots els vehicles, tot i que siguin de pagament, perjudicarà el comerç de la zona.
0: Per això han presentat un recurs de reposició contra la resolució municipal del passat 3 de setembre relativa a l'ampliació i la reordenació de l'horat dins les zones de baixes emissions. Ha sol·licitat que se suspenguin les mesures previstes a partir del 1 de gener de 2027. Segons Afedeco, la nova configuració suposarà que més de 1.000 places actualment destinades a l'estacionament de rotació passin a estar reservades només a residents.
1: I no deixem de parlar de mobilitat, però ara a Eivissa, perquè la llei de limitació de vehicles va aconseguir reduir més d'un 16% l'entrada a l'estiu de l'any passat. És una de les dades que avui s'abordaran a la UIB a unes jornades de mobilitat en entorns insulars que agafaran, de fet, el cas de l'illa Pitiusa com a centre de debat.
0: L'organitzadora de les jornades, Joana Maria Petrus, assegura que gràcies a les limitacions les entrades en vaixell a l'illa entre juny i setembre varen quedar-se en poc més de 90.000 quan l'any anterior fregaven les 110.000, és a dir, prop de 20.000 vehicles menys, la majoria cotxes. Però per fer una anàlisi més acurada, ara s'ha d'estudiar quin perfil té cada vehicle, perquè no és el mateix un cotxe de lloguer amb un ús intensiu que el d'un resident que només l'empra de tant en tant. Ho ha explicat a l'informatiu Matí.
2: Per ventura s'ha d'explorar la possibilitat de que no només se regulin el nombre de cotxes, sinó els quilòmetres que recorren, perquè, clar, hi ha molta diferència per ventura entre el recorregut que fa de forma intensiva un cotxe d'un rentacar durant 2 mesos d'estiu, que els turistes no el deixen ni un minut, a lo millor va un cotxe d'un resident que ocasionalment fa servir el vehicle.
1: I avui, 9 d'octubre, fa 8 anys de la tràgica riuada al Llevant de Mallorca que va causar la mort de 13 persones i nombrosos danys materials.
0: Una data que arriba en plenes obres per l'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç, que passa per damunt del torrent de Ses Planes i que multiplicarà el pas de l'aigua de 105 tones per segon a 500. Avui, els veïnats del municipi més afectat, el de Sant Llorenç d'Escardassà, es mostren alleugerits per l'inici de les obres, però lamenten les molèsties que estan causant uns treballs que han obligat a tallar un tram de l'MA15 i han col·lapsat sovint al centre del poble, però no es desvia el trànsit. Molts, a més, reconeixen sentir encara por quan plou.
3: Després de 8 anys, a veure si s'acaben aquestes obres per donar molt més tranquil·litat, perquè esperen que no torni a passar. Però si torna a passar, pues que l'aigua circuli tranquil·lament i que no mos faci el desastre que mos va fer.
1: És una de les veus que han recollit avui a l'informatiu Matías Sant Llorenç en aquests 8 anys d'aquella tragèdia. A les 10 i 4 minuts, tornem a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

wir nicht.

0: Dance with me.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calani, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: Fet aquí una vegada.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, tenim novetats judicials. Els 13 detinguts a l'operació contra el narcotràfic i el banqueig de capitals a la barriada de la Soledat han passat avui a disposició judicial. Connectem ja per conèixer la darrera hora amb els jutjats de Via Alemanya. Carles Escolan, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia, doncs els 13 detinguts quedaran en llibertat amb mesures cautelars i sense fiança després de que s'hagin negat a declarar davant del jutge, com també van fer-ho

0: als camps de refugiats de Tindouf.
1: El president de l'IMAS ha destacat avui que la resposta internacional ha d'abordar, diu, tant les necessitats humanitàries com la resolució política d'aquest conflicte. Ha demanat un referèndum d'autodeterminació perquè el poble sahrauí pugui decidir el seu futur. Escoltam Guillem Sánchez.
2: És hora de actuar. Actuar para garantizar unas condiciones de vida dignas al pueblo saharaui. Actuar para proteger sus derechos y sus libertades. Y actuar, finalmente, para hacer posible una solución política justa, duradera y conforme al derecho internacional. Mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro.
0: I la patronal FEDECO ha recorregut la transformació d'un miler de places en zona blava en estacionaments exclusius per a residents al centre de Palma. Concretament, és una reducció de més del 80% de les places que fins ara són zona blava, estan, per tant, obertes a tots els vehicles i que ara, a partir del 1 de gener de 2027, es convertiran en zona de residents. És la zona que hi ha entre avingudes cap al centre, que ara són zona blava, passaran a ser només per residents. Això critica AFEDECO perquè asseguren que perjudicarà el comerç de la zona. Joana Manresa n'és la presidenta.
3: Si ahora mismo para muchos clientes ya es muy difícil y costoso acceder al centro de Palma, con esta reducción de plazas resultaría prácticamente imposible. Lo que pedimos es que se suspenda la medida prevista para este enero. Queremos diálogo, datos y soluciones, porque un centro sostenible también tiene que ser accesible, vivo y capaz de mantener su actividad comercial.
0: I també de la plana estatal, novetats judicials pel que fa al cas Leire. El jutge Pedraza rebutja imputar per ara el PSOE, com demanava el PP poques setmanes abans de la campanya electoral.
1: L'Institut de l'Audiència Nacional, que investiga una suposada trama per entorpir la justícia, liderada per l'exmilitant socialista Díez i també per l'exsecretari d'Organització de la Formació, Santos Cerdán, ha acceptat els arguments de la Fiscalia Anticorrupció i ha decidit que, encara que hi ha indicis d'actuació del PSOE, la seva imputació és prematura perquè, assegura, queden diligències per practicar.
0: I el Partit Popular ha acceptat el cara a cara amb Pedro Sánchez. Pedro Sánchez i Feijóo, proposat per Mediaset, planteja que celebra més el 16 de novembre. També asseguren des del PP participarien en un debat amb tots els candidats, també en aquest cas proposat pel grup de Telecinco i 4, i es celebraria el 26 de novembre. Recordem, però, que l'equip d'Alberto Núñez Feijóo han rebutjat de moment participar en les fórmules que havia proposat Televisió Espanyola, també en aquest cara a cara entre el president espanyol i Feijóo pel dia 16 de novembre. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem Marroc, conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons. Vull un groc intens, un groc bonic, d'aquells que mai no

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. La Confederació de Sindicats de Llogateres i els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT han convocat a aquesta hora, a les 12, un minut de silenci a tots els centres de treball en memòria d'Anna Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada el mes de setembre. A la seu de Comissions, al carrer Francesc de Borja Moll, a Palma, i a la nostra companya Carme Moreno, quin és ara l'ambient? Bon dia, conta'ns.
2: Bon dia. Doncs respiro un ambient de tristesa per la mort de Mari Carmen. Després ahir també hem de dir que hi ha indignació per aquesta mort. Davant la seu de Comissions Obreres hi ha concentrades una cinquantena de persones i de mica en mica se n'hi van afegint més. El cas de Mari Carmen hem de dir que ha provocat que el govern de Pedro Sánchez aprovés dos reials decrets en matèria d'habitatge que foren tombats al Congrés. Això va derivar en la convocatòria anticipada d'unes eleccions generals el pròxim mes de novembre. Abans dels comicis, els sindicats han convocat una vaga i han de dir que aquí el secretari de Polítiques Públiques, Daniel Cámara, ha dit que aquesta vaga és ben necessària.

0: Han quedat en llibertat en càrrecs els 12 darrers detinguts a l'operació contra el narcotràfic i el blanqueig de capitals a la barriada palmasana de la Soledat, una operació que s'ha fet aquesta setmana. Entre ells hi ha el líder del clan, Pablo Campos Maya, el Pablo, el que li han retirat el passaport i haurà de comparèixer periòdicament als jutjats.
1: Es tracta d'un clan que, segons la investigació, hauria blanquejat fins a 20 milions d'euros del narcotràfic comprant dotzenes de cases a Palma. El líder del grup, Pablo Campos Maya, de fet, vivia en una d'elles de 1.400 metres quadrats amb piscina i també amb un possible túnel per fugir. En total, s'han detingut fins a 21 persones presumptament relacionades amb la xarxa.
0: I també notícia que acabem de conèixer. Finalment, el Centre Esportiu Municipal de Saigua Dolça, a Palma, obrirà portes el 15 d'octubre. S'incorporarà, de fet, a l'abonament de l'IME, de l'Institut Municipal de l'Esport. És la data in extremis, aquest 15 d'octubre, perquè a partir d'aquest dia l'Ajuntament de Palma s'arriscava a perdre 4 milions d'euros de fons europeus després d'anys de retard. Recordem que les obres es varen iniciar el 2022 i han superat els 10 milions d'euros.
1: Segons informa el consistori en un comunicat, la piscina estarà disponible de dilluns a divendres, només en horari d'hora baixa, de 4:30 a 9:30, mentre que els programes esportius i també socials s'incorporen de manera progressiva.
0: I el govern espanyol no descarta indultar abans d'eleccions al l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets en el cas de la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: És una petició que ja està damunt la taula del Ministeri de Justícia, que ara ho valora, segons ha confirmat avui el ministre Bolaños en una entrevista a RAC1.
2: No lo descartamos, tenemos que estudiar el expediente, que el expediente ya está en la mesa del Ministerio de Justicia, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos si procede tomar una decisión en estos días o procede dejarlo para más adelante, la decisión que adoptemos, que no prejuzgo tampoco cuál será la decisión que adoptemos respecto a esa petición de indulto.
0: I acabem amb un apunt, en aquest cas també destacat a la crònica internacional. La jurista sud-africana Nabi Pillay ha estat reconeguda amb el Nobel de la Pau pels seus esforços per a promoure la pau i el dret internacional. El jurat d'Oslo reconeix una persona que, segons han dit, amb valentia i integritat excepcionals, ha obert camí cap a un ordre jurídic global més integrat. I d'així arribem a les 12:04, actualitzem i tornem amb més notícies a la una.
3: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. L'encariment del carusé farà que baixi el turisme estatal per aquest pont del 12 d'octubre. Els bitllets d'avió des de la península s'enfilen fins als 800 euros i això ha frenat les reserves. Ho ha confirmat l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes, Aviva, qui col·loca, per altra banda, Madrid com la destinació preferida pels balears per passar aquests dies de festa.
1: Segons explica el seu president, Pedro Fiol, per un peninsulà venir a aquest pont a la comunitat pot costar-li entre 500 i 800 euros, el 70% dels quals són a causa del querosè. Això fa que enguany hi hagi menys demanda de turisme estatal, que ha triat per passar aquests tres dies a altres destinacions més barates que l'arxipèlag.
2: I costarà molt venir aquí per aquest pont, perquè els bitllets d'avió en aquest moment, la mitjana, és que estan costant aproximadament entre 500, 700 i 800 euros. Amb aquests preus, on el 70% de la inversió solen dur el propi bitllet d'avió, serà molt complicat que per aquest pont vegem molt de peninsulars.
1: Això pel que fa al turisme estatal, pel que fa als destins que més han triat els residents, destaquen com cada any les capitals europees, amb París al capdavant, però sobretot enguany Madrid.
0: I precisament pel que fa a aquest encariment del combustible, Saja Balears se suma a la gran tracturada prevista a Madrid per el 28 d'octubre amb el lema Per un camp en futur. És una protesta organitzada per COAC i per la Unió de Uniones, a la qual no participarà UPA, que és una altra organització també molt representativa del sector primari.
1: L'Agrupació Agrària de les Illes ha explicat en una nota de premsa que desplaçarà una representació a la protesta a la capital per denunciar una situació

0: per l'11 de novembre.
1: Ho han fet avui de nou després del minut de silenci convocat a les 12 en memòria de Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid per part d'un fons voltor. Daniel Cámara, secretari d'Organització de Comissions Obreres, davant les crítiques de la patronal, nega que la vaga sigui il·legal.
2: La parte empresarial está hablando incluso de huelgas ilegales, pero lo que saben las patronales perfectamente es que tienen bloqueado el acuerdo de negociación colectiva estatal, que tienen bloqueado los convenios colectivos a nivel provincial y autonómico y que, por lo tanto, nos están impidiendo negociar subidas salariales que permitan afrontar con posibilidades el precio de la vida, ¿no?
0: I també respecte al desnonament i també posterior mort de la Mari Carmen, avui n'ha parlat el president espanyol.
1: Ho ha fet en una entrevista concedida a eldiario.es. Aquest divendres ha rebutjat la politització de la mort de Mari Carmen i assegura Pedro Sánchez que és hora de reivindicar la política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor. Y es lo que hemos hecho junto con otros muchos grupos parlamentarios con la aprobación y esperemos la convalidación del Real Decreto Ley que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Mari Carmen.
0: Per cert, Sánchez en aquesta mateixa entrevista també ha assegurat que no descarta indultar abans d'eleccions l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets en el cas de qui era la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Bé, aquesta i d'altres qüestions, com sempre, les semblarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu migdia en Sara Casas i tot el seu equip. Ara, però, quedeu en tota la crònica dels esports a IB3.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. €20 milions d'euros procedents del narcotràfic blanquejats amb la compra d'immobles al barri de la Soledat, a Palma. Aquesta és la gran descoberta assolida per la macrooperació desplegada aquesta setmana per la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària després de més d'un any de recerca. En el dispositiu s'han detingut 21 persones, entre les quals Pablo Campos, el líder del clan que du el seu nom i principal investigat de la trama. Ell i 12 persones més han quedat en llibertat amb mesures que de les avui migdia, després de passar a disposició judicial. És un dels assumptes més destacats avui divendres 9 d'octubre, un dia amb altres qüestions que volem avançar en titulars amb Marta Puyalto i Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: El govern tornarà a abordar amb els sectors l'encariment de preus.
2: L'executiu vol recollir les demandes dels sectors i l'impacte de l'augment dels preus, especialment dels carburants, i avaluar si engega noves mesures després dels 160 milions d'euros aprovats en ajudes a l'abril.
1: Assaja Balears, mentrestant, se suma a la tracturada de dia 28 a Madrid.
4: Una protesta que cerca reclamar solucions davant l'encariment continuat de despeses i la pèrdua de rendibilitat del sector. A l'arxipèlag se sumen, a més, els sobrecostos estructurals derivats de la insularitat, i aquesta és la perspectiva que traslladaran els representants de l'organització agrària a les illes a la capital espanyola.
1: Investigadors universitaris defensen regular amb urgència la mobilitat als punts turístics.
2: És el posicionament del grup de recerca GD Tour de Universitat de les Illes, que proposa estudiar paquets de mobilitat per a turistes. Contingut de les primeres jornades sobre mobilitat sostenible, governança territorial i capacitat de càrrega turística que té lloc avui a Palma.
1: La jurista sud-africana Navi Pillay guanya el Nobel de la Pau.
4: Figura emblemàtica a les Nacions Unides i al Tribunal Penal Internacional. Ha estat reconeguda per l'excepcional coratge i integritat i pel seu paper fonamental a l'hora de garantir que es processin els crims de guerra

0: Vivetra Ràdio ha detallat que es vol renegociar amb les empreses adjudicatàries del servei de neteja viària i de la recollida de residus voluminosos per resoldre les deficiències detectades. Apunta a una major freqüència de recollida i també a l'ampliació de la plantilla com a solucions. També ha anunciat la imminent posada en marxa del pla per a reasfaltar una setantena de carrers.
1: A Eivissa, el sector turístic fa caixa amb el closing de les discoteques i el pont del Pilar. Carmen Fires, bon dia.
2: Bon dia, així és. Per aquest cap de setmana llarg hi ha previstos més de 1.100 moviments. A l'aeroport d'Escodolà, els clubs també calculen que entre 25 i 30.000 persones ompliran els seus establiments, clients que pagaran una mitjana d'entre 60 i 150 euros per entrada estàndard. També els hotelers tenen bones previsions per al cap de setmana, esperen bones xifres d'ocupació, també per la coincidència amb una prova esportiva a la Volta a Eivissa en BTT.
1: A Menorca es reinicien les obres del nou Verge del Toro de Maó. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Avui el Consell del Govern ha autoritzat adjudicar les obres a una nova empresa i reprendre així el projecte de l'antic hospital amb una inversió de prop de 29 milions d'euros. Després de 3 anys amb les obres aturades per modificar bona part d'aquest projecte, el pressupost s'ha duplicat. Previsiblement, la reforma...
4: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són les 3. Moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest divendres 9 d'octubre, marcat per un greu accident de trànsit a la Rally 550 Challenge de Mallorca, perquè ha mort un pilot i el seu copilot ha resultat ferit crític amb lesions medulars en un accident durant aquesta prova automobilística. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Segons informa la Guàrdia Civil, el vehicle ha caigut per un barranc amortitz en el tram entre el Lluc i Pollença durant el Rally que transcorre per la Serra de Tramuntana des d'ahir i en principi tenia previst fins demà. De moment es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre, així com la identitat de les persones afectades. Aquesta prova esportiva, que havia de continuar durant tot l'hora baixa, de moment ha quedat anul·lada.
0: 20 milions d'euros procedents del narcotràfic blanquejats amb la compra d'immobles al barri de la Soledat, a Palma.
1: És la gran descoberta assolida per la macrooperació desplegada aquesta setmana per la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària després de més d'un any de recerca. En el dispositiu s'han detingut un total de 21 persones, entre les quals Pablo Campos és el líder del clan que du el seu nom i el principal investigat de la trama. Ell i 12 persones més han quedat en llibertat avui amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial.
0: D'aquí una hora, el jurat popular dictarà sentència en el cas per assassinat contra l'home acusat de matar la seva dona, ganivetades al coll d'en Rabassa l'any 2024.
1: Sí, perquè està previst que a partir de les 4 es doni lectura al veredicte, segons ha informat el Gabinet de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. El jurat popular ha de sentenciar si Giorgi Virgilio Teiano va cometre homicidi o assassinat després de clavar fins a 66 punyalades a la seva exparella Maria del Rosario. La Fiscalia, l'Acusació Popular i també la Particular sostenen que va actuar amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó.
0: El govern tornarà a abordar amb els sectors l'encariment de preus.
1: L'executiu vol recollir les demandes del sector i l'impacte de l'augment de preus, especialment dels carburants, i avaluar també si engeguen noves mesures després de 160 milions d'euros aprovats en ajudes a l'abril. Antoni Costa, vicepresident primer i conseller d'Economia i Hisenda.
2: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint amb un increment de preu de les cistelles a compra de ciutadans.
0: Mentrestant, a Sajà Balears se suma la tracturada de dia 28 a Madrid.
1: Una protesta que cerca reclamar solucions davant l'encariment continuat de despeses i la pèrdua de rendibilitat del sector. A l'arxipèlag se sumen, a més, els sobrecostos estructurals derivats de la insularitat i aquesta és, de fet, la perspectiva que traslladaran els representants de l'Organització Agrària de les Illes a la capital espanyola.
0: A Eivissa

0: ve al Tribunal Penal Internacional. Ha estat reconeguda per l'excepcional coratge i integritat i pel seu paper fonamental a l'hora de garantir que es processin crims de guerra, crims contra la humanitat i també els genocidis.
1: Són gairebé les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen al butlletí de les 4.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, amb les col·laboracions de Roberta Fernández a l'agenda i la Pamela Martínez a les efemèrides. També tindrem notícies, novetats discogràfiques i una entrevista. Avui serà amb l'eufòrica, i diem eufòrica perquè va ser la guanyadora de la primera edició del concurs de talents Eufòria de TV3, Mariona Escoda. Ens ve a presentar de manera especial el seu darrer disc que porta per títol En Acústic. Comencem.
4: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
5: Començar amb un 12 d'octubre ben carregat de grans fites per a la nostra cultura musical. Sabíeu que el 12 d'octubre de 1989 es va inaugurar la primera edició del Mercat de Música Viva de Vic? A més, un dia com avui, del 1995, obria les portes la mítica sala Elio Gabal de Barcelona, un autèntic temple de la música en directe i la poesia de la ciutat. També el 12 d'octubre, però de 2013, s'estrenava l'espectacle Boig per tu, el musical, a l'Atlàntida de Vic. I finalment, recordam en nostàlgic que el 12 d'octubre de 2023 vam dir adeu a la cantautora Remei Margarit, una de les veus fundadores dels 16 jutges. Continuem el repàs, arribant al 13 d'octubre. Recordem que el 13 d'octubre de 1959 va néixer Josep Maria Llongueras, més conegut com a Llonga, cantant i guitarrista i fundador de la recordada banda de rock La Madame. I en l'àmbit discogràfic, el 13 d'octubre de 1966 es presentava oficialment el disc col·lectiu Audiència Pública dels 16 jutges a la Cova del Drac de Barcelona. Ens endinsam en el 14 d'octubre en connexions internacionals i grans treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 1975 va néixer a Sofia, Bulgària, el violinista Vasil Lambrinov, una de les peces claus del so inconfusible de Blaumut. I si xerram de discos imprescindibles, el 14 d'octubre de 2016 veia la llum l'aclamat disc Malalts de Cel de Jaume Sisa.

Arribam al 15 d'octubre amb una jornada ben nodrida de naixements i presentacions sonores. El 15 d'octubre de 1970 va néixer Cristian Gómez, guitarrista de Lats amb Busto, i també el 15 d'octubre de 1982 va néixer el cantautor valencià Daniel Rossell, així com la cantautora Laura Sagarra, nascuda el 15 d'octubre de 1983. A més, el 15 d'octubre, però de 2002, Adrià Puntí presentava en Societat el seu tercer disc en solitari titulat Maria. El 16 d'octubre ens arriba amb molta personalitat damunt dels escenaris. El 16 d'octubre de 1963 va néixer Lluís Costabella, fundador i ànima de la banda Quiche. Més tard, el 16 d'octubre de 2015, el mateix Adrià Puntí va tornar a sacsejar el panorama musical publicant una autèntica obra maestra en solitari, La clau de girar el taller. I tancam el 16 d'octubre amb un premi internacional. El 16 d'octubre de 2021, Pere Camps, director del festival Barna Sants, va ser reconegut a San Remo, Itàlia, amb el prestigiós Premi Operador Cultural Tenco. Ens plantem ara en el 17 d'octubre, una data clau per a la indústria independent del país, ja que aquest dia, el 17 d'octubre de 1996, es creava el segell discogràfic Propaganda pel Fet. I recordem també que el mateix dia, el 17 d'octubre, però de 2022, es va publicar el disc pòstum On es desborda el sol, un vell recull per homenatjar l'obra del gran mestre Francesc Burrull.

es colpiren en una terra aspra oliveres, vinyes, garrigues, vi blanc, pintaren un sostre de blau intens i entre cel i terra un mar verdós com la pell d'un sauri. Amb suculent convit ompliren de desig i sensualitat un vestiment alat, avinences, mort, travessies sense fi, carrers estrets, empujada, mediterrani.

0: I finalitzam el nostre repàs d'avui en un 18 d'octubre ple de figures cabdals. El 18 d'octubre de 1936 va néixer l'estimat actor, cantant i presentador valencià Joan Monleón. I el 18 d'octubre, però de 1938, va néixer el genial pianista i arranjador de jazz i cançó Francesc Burrull. Malauradament, el 18 d'octubre de 1990 també ens va deixar a Caldes de Montbui el músic Gato Pérez, l'argentí més català que va revolucionar i enamorar tothom amb el gènere de la rumba catalana. Fins aquí les efemèrides musicals del 12 al 18 d'octubre. Tornem a connectar la propera setmana.
1: Notícies a Actualicat.
2: Gossos iniciarà les escales de la Catedral de Girona dins la programació del Festival Estrenes 2027, la seva gira de retorn per celebrar els 20 anys de Corren, un dels himnes més emblemàtics de la música en català i una cançó que ha traspassat fronteres i ha emocionat diverses generacions. La mítica banda de Manresa hi actuarà el dia 30 d'abril, recordeu, de 2027, amb un doble concert a 8:15 del vespre i a les 10 de la nit. Les entrades ja estan a la venda al web del festival. Nacho Terrés ens comenta el perquè d'aquest retorn ara.
3: Sens dubte, el Corren és un dels pilars fonamentals de la nostra carrera, la carrera de gossos, i que marca també un punt molt bonic, que va ser aquell disc tan rodó que es deia Oxigen. Per això creiem que valia la pena celebrar aquests 20 anys amb totes aquelles generacions que, d'alguna manera, gràcies a aquesta cançó, hem anat cosint pel camí.
2: El retrobament de gossos amb el públic serà un esdeveniment excepcional amb una gira de només 12 concerts exclusius a Catalunya durant el 2027. Serà una gira commemorativa que celebra no només l'aniversari de la cançó, sinó també la trajectòria artística d'una banda referent del pop català. Nacho Terrés ens comenta el perquè de cançó emblemàtica amb aquest tema. Corren, recordeu, publicat dins del disc del 2007, Oxigen.
3: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquell disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Repassem l'agenda musical del cap de setmana arreu del territori. Posem el focus en els concerts i festivals que trepitgen escenaris de parla catalana aquests pròxims dies. Comencem el repàs a Catalunya amb propostes ben variades. A Manresa, al Teatre Cursal, podrem gaudir de l'espectacle Llach i Gener 76 amb Gemma Homet, Joan Reig i Manel Camp el divendres 9 a les 5 de la tarda. Si sou a Barcelona, atents perquè OK10 actuarà el divendres 9 a les 8 del vespre amb reserva prèvia i a la mateixa hora i dia a Granollers, al Casino, el cicle L'Hora de Jazz Memòria Tete Montoliu ens porta a Camarades. També el divendres 9 a les 8 del vespre a l'Hospitalet del Llobregat, al Pomarejo, gaudirem de l'Ariadna Tubau i Plinio. I molta expectació a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, amb l'últim concert i el comiat de Oques Grasses el divendres 9 a les 9 de la nit, tot i que les entrades ja estan exaurides. No,

0: Aviam, un, dos, tres, i això em pots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La teva és pla, la canya!
2: La música continua trepitjant fort arreu del país. A Santa Maria de Palautordera, al Parc del Reguissol, dins de la seva festa major, actuen els Catarres el dissabte tocant a la mitjanit. Dins del cicle Bas Prades Girona, Oriol Tonietti serà a Boadella i les Escaules a la Unió Escaulenca el dissabte 10 a les 12 del migdia. I Aluet actuarà a Sant Feliu de Pallerols a la sala Ca les Hermanes el dissabte 10 a les 7 de la tarda. I el mateix dia i hora, a Mas Llorenç, al carrer Nou, el Perifèria Cultural reuneix Juanjo Bosch, Judith Nederman i el trio Fortuny. Per tancar el cap de setmana a Lleida, a l'Espai Orfeó Lleidatà, el cicle de jazz compta amb Carola Ortiz el dissabte 10 a 9:15. A l'Esquirol se celebra el concurs de música al carrer El Corral, amb una desena de propostes com Alexander Arios, Cotxe Groc o Tito Martí el diumenge a les 11 del migdia. I a Bonastre, a la societat, el Perifèria Cultural continua amb Jonathan Penalba i Montse Castellà el diumenge 11 a la 1 del migdia.
3: Precarietat castiga sempre els de baix.

0: I acabem al País Valencià, on trobem una cita assenyalada a Pego. Al recinte Sebi s'hi aplega l'última que l'arre, un esdeveniment amb les actuacions d'Abril, DJ Baba Rock, La Gossa Sorda, Quinto, Romàntic Dimoni i Sugar DJ, el dissabte 10 a les 7 de la tarda. Fins aquí l'agenda musical d'avui. Gaudiu dels concerts i de la música en directe.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra. Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Aquestes són algunes de les novetats discogràfiques que han aparegut en aquests darrers dies. Comencem per el tema Mai va ser, que és el segon avançament del nou àlbum de Sequoia i que obre una nova porta a l'univers sonor de la banda. Feia...

Vivim un moment d'ofec i ràbia col·lectiva i és exactament d'aquesta tensió d'on brolla castigat el nou i contundent senzill de Quinto.

Quinto ens demostra que la nova fornada de música urbana valenciana també serveix per a posar el dit a l'ull. I continuem amb més novetats. Ara és el temps per a l'Arana. Estrena aquests dies nou tema. El tema porta per títol Tanta mar per tan poca illa. Amb aquesta cançó, el duet eivissenc català posa damunt la taula el greu problema de l'habitatge. Si no puc...

En l'univers musical de Mara Pujol no hi ha lloc per a les presses, fins i tot quan el món que l'envolta avança a tota velocitat, ella sap aturar-se, reflexionar i buscar al seu voltant un punt de suport on seure a observar i entendre. Mitja vida, la seva nova cançó, exemplifica d'una manera molt poètica aquest impuls que la caracteritza.

0: partida.
1: Mitja vida és la única peça que la cantautora de Prats de Lluçanès, Mar Pujol, avançarà del seu segon disc, D'aquesta aigua no en veuré, que estarà disponible a partir del pròxim dia 16. I acabem, i ho fem amb Violeta Tello, la cantant, compositora i poeta barcelonina, ha publicat el senzill Ets una platja, amb la col·laboració d'Helena Miquel de la Fe i les Flores Azules. En aquesta cançó hi ha un diàleg intern del pensament en el qual una part de la ment parla amb una altra com si fossin dues persones.

0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Fa 2 anys vam voler donar una nova vida a aquestes cançons amb un projecte en acústic. I aquest disc és la manera d'immortalitzar com entenem la música, de la manera més nua i artesana.

0: Després de l'èxit del disc D'una altra manera i també d'una gira intensa per tot el territori, ara ens sorprèn amb un projecte molt diferent. Acaba de publicar el disc en acústic, Mariona Skoda. Mariona, benvinguda i primer de tot, què trobarà el públic en aquest nou treball?
1: Hola, bona. Bueno, gràcies per convidar-me, primer de tot. Mira, el públic en aquest nou treball trobarà cançons meves, tant del primer EP com del disc que va sortir després d'Eufòria, que es diu D'una altra manera, que hi ha algunes versions en el format en què les estem interpretant ara en el directe, que és un directe en acústic, a guitarra, piano i veu, i com que vam fer una feinada d'arranjaments i d'adaptació d'aquestes cançons a format trio, volíem immortalitzar-ho i ho vam fer d'aquesta manera, gravant-les en estudi, en directe, els tres junts dins l'estudi, i publicant-ho com a disc en acústic.
0: I per què has sentit la necessitat de despullar així les teves cançons?
1: Perquè jo vaig començar així. Jo vaig començar fent concerts en acústic, amb un guitarrista, amb un pianista, en formats molt petits, cantant amb la veu nua, i és la meva essència. Llavors, jo sempre escric també les cançons d'aquesta manera, molt despullades, i vaig tenir la necessitat de sempre tinc la necessitat de portar-ho tot a l'essència, de portar-ho tot a l'origen. I també de que em venia molt de gust immortalitzar aquesta feinada que havíem fet.
0: Com vas escollir aquestes 13 cançons del disc?
1: Doncs, mira, la majoria, evidentment, són cançons que fem en el directe. Les meves hi són quasi totes, excepte alguna que potser ja ha sigut molt escoltada, o alguna que tinc guardada per més endavant, una versió en acústic. I les versions, bàsicament, les vaig triar perquè són cançons que d'alguna manera han marcat la meva vida. Totes les cançons que trio és perquè tenen algun tipus de significat emocional per mi, o que simplement, doncs, m'ha vingut de gust cantar-la, com ara Maniac, que a mi em feia molta il·lusió versionar Maniac en acústic. Trobo que és una cosa inèdita i molt xula de fer.
0: Com deies, en aquest projecte t'acompanyes de piano i guitarra, el piano de l'Andreu Deixeus i la guitarra del José Madrid, els mateixos músics amb qui has estat trepitjant escenaris en aquests darrers anys. Mariona, com es nota aquesta complicitat a l'hora de gravar gairebé a calaix tancat i en directe? Es respira molta més complicitat i improvisació?
1: Crec molta complicitat, evidentment, molta entesa, en el sentit de que a vegades amb una sola mirada ja sabem què està volent dir l'altre, no? I això és molt útil a l'escenari o gravant, perquè no et pots comunicar parlant durant una cançó. Llavors ja hi ha molta entesa sense paraules, i hi ha molta capacitat també d'espai com d'improvisació per part dels tres, de portar coses noves, de que hi hagi la confiança i la seguretat de poder fer canvis i aportar coses noves sempre que es vulgui.
0: Amb aquest format en trio esteu recorrent teatres i auditoris de Catalunya, com dèiem. Canvia molt la connexió amb el públic en respecte als festivals de gran format? Podríem dir, es nota més la respiració de la gent?
1: Home, sí, jo ho noto molt. Jo noto molt quan és un concert petitonet, un teatre, no?, que tens el públic aquí super a prop, festival de gran format, tens el públic més lluny, pot ser que el públic també estigui com que està més lluny i estan de festival, doncs parlaran o estaran també per altres coses, i sí, canvia molt l'energia. De sobte, quan estàs en un... A mi m'agraden molt els concerts petitons perquè veus les mirades del públic, veus les cares d'expressió del públic, veus les seves reaccions, els pots mirar mentre cantes, que és una cosa que m'encanta, i hi ha una connexió bastant més profunda, bastant més intensa.
0: Després hem de guanyar Eufòria, publicar el teu primer disc de pop-rock i ara aquest àlbum tan orgànic i íntim, cap a on evoluciona la brúixola musical de la Mariona Escoda?
1: Doncs mira, ara mateix estic ja preparant música per l'any vinent, música nova, i la brúixola crec que se'n va cap a un tipus d'estil musical que crec que és el que m'identifica, amb un tipus de producció i instrumentació que crec que és el que m'identifica també. I he volgut anar com a... Què és el que jo... Què és el que m'identifica més? No? Què és amb el que jo em sento més segura i com més jo... a l'hora d'explicar històries, a l'hora de produir música, a l'hora de fer aquestes cançons. I vaig decidir anar per aquí, que no donaré cap pista, perquè encara el projecte està en un estadi que no puc donar pistes, però és com que primer vull fer això i després, si convé, ja em permetré explorar i provar coses noves i sortir de la zona de confort. Però primer volia treure com algo que fos, mira, això sóc jo, o sigui, jo vinc d'aquí i amb aquest disc entendreu el que sóc, no? És una mica aquesta idea.
0: Mariona, ja gairebé per acabar, si et sembla un test, un ràpid i fàcil, per exemple, un disc o artista català que no falta mai a la teva llista de reproducció.
1: Judit Neddermann.
0: I un racó de Catalunya ideal per posar aquest disc en acústic de fons?
1: A la Cerdanya, a la muntanya mirant la posta de sol.
0: I vinga, va, l'última. Defineix aquest nou treball en una sola paraula.
1: Puresa.
0: Mariona, on podrem veure a la Mariona Escoda aviat en directe?
1: Mira, podrem veure la Mariona Escoda el 17 d'octubre al Teatre Principal de Valls. I després ja ens anem a Sant Pol, al Tardor Cultural, el 7 de novembre, i al Sona Bé, el 8 de novembre, també.
0: Recordeu que aquest nou disc de la Mariona Escoda en directe ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Mariona, gràcies per haver-hi estat amb nosaltres durant aquests minuts i et desitgem el millor amb aquest nou treball.
1: Moltes gràcies, un plaer.

0: Notícies a Actualicat.
1: Joan Dausà ho ha tornat a fer. El cantant ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades dels 8 concerts de Nadal que oferirà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades s'han exhaurit gairebé 3 mesos abans de la celebració dels concerts. Joan Dausà ha convertit en tradició els seus concerts a la Basílica de Santa Maria del Mar. A veu i piano, com en els seus inicis, el cantant repassarà el seu cançoner més popular des d'una vessant més espiritual en un entorn ideal per la seva bellesa, serenor i harmonia. Una oportunitat única de gaudir d'un dels grans artistes de casa nostra en una de les obres mestres del gòtic català. Ell mateix, Joan Dausà, ens comenta què significa per ell el fet de tornar pel Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar.
2: Aquí hi ha dues coses importants. Una, el fet de que ho fem allà, perquè per nosaltres és un dels llocs més especials de casa nostra, un lloc ple d'història, però també d'energia, d'espiritualitat i d'aquesta energia que ens agrada reviure els dies de Nadal. I justament per això també, no?, el segon punt, que siguin concerts de Nadal, perquè són dies en què, pel que sigui, ens obrim més de cor, estem més disposats a connectar amb els altres i amb nosaltres mateixos, inclús doncs, fer presents als que no hi són, i per tant, aquells dies passen coses molt boniques, tant per l'espai com per la data.
3: Tu fila 28, primer lateral, jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de música en català i en directe. Adeu-siau.

0: Es decir, que la directora del ciclo es, ya está, ¿no?
1: Ya.
0: Ay, qué pena.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bon dia. Queda anul·lat el Rally 550 Challenge de Mallorca per un greu accident que ha deixat un pilot mort i el copilot ferit crític amb lesions medulars. Ha passat en el tram entre Lluc i Pollença a la Serra de Tramuntana.
4: El cotxe ha caigut per un barranc d'aquest tram. De moment es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre. La prova automobilística, que havia d'allargar-se fins demà, ha quedat finalment anul·lada.
3: A aquesta hora continuem ben pendents del veredicte del crim del Coll d'en Rabassa d'ara fa 2 anys. Això després que el jurat popular ha deliberat sobre la culpabilitat o no de l'acusat d'assassinar la seva exparella amb 66 ganivetades.
4: La Fiscalia, l'acusació particular i les populars sostenen que va actuar amb traïdoria i acarnissament i demanen per ell 27 anys de presó. L'acusat reconeix que la va matar però nega que fos un assassinat i que va actuar en defensa pròpia.
3: I avui es compleixen 8 anys de la tràgica riuada a Sant Llorenç, que va deixar 13 víctimes mortals. Un aniversari que enguany coincideix amb les obres de la variant que el Consell de Mallorca assegura que ja estan al 50%.
4: Les obres per l'ampliació del pont que passa per damunt del torrent de Ses Planes multiplicarà el pas d'aigua de 105 tones per segon a 500 tones per segon. S'espera que la carretera es pugui reobrir a la circulació a principis de 2027. Els veïnats asseguren que amb la construcció d'aquesta nova infraestructura estan més tranquils, però diuen que continuen tenint por quan s'activa en alertes meteorològiques.
5: Fa un tro, fa un llamp, fa 4 gotes, pues, la gent afectada, com pot suposar, tot d'una ja mira el cel, mira si plourà.
6: Perquè por en tenim, sobretot quan plou i fa llans i trons i diu vendrà la torrentada.
7: Esperem que no torni a passar per mai més el que va passar, però si venia una torrentada, ara el torrent ja no està com estava.
3: El govern iniciarà la setmana que ve una roda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures per fer front a l'escalada de preus.
4: El vicepresident Costa vol mesurar l'impacte de l'augment de preus, especialment dels carburants, i escoltar propostes.
8: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint en un increment de preu de la cistella de compra de ciutadans.
3: I han continuat els actes a memòria d'Anna Maria Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada el passat mes de setembre. La Confederació de Sindicats d'Inquilines i els sindicats Comissions Obreres i UGT han convocat avui migdia un minut de silenci a tots els centres de treball.
4: Davant la seu del sindicat UGT s'hi han concentrat una trentena de persones, entre elles la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials, Maria José Cordero, ha explicat que hi ha molta indignació, tristesa i frustració per la mort d'Anna Maria Carmen.
9: Però també esperança, perquè aquesta dona, amb totes les seves limitacions, la seva edat, ens ha donat una lliçó a tots. Jo la primera, i és el fet de que no t'has de rendir mai, has de lluitar per lo que creus que és teu, malgrat te diguin que no te toca, que les lleis diuen que no.
3: Ja hi ha nova data per a la Fira de l'Arròs Poblès. Serà els dies 21 i 22 de novembre. La cita ha hagut d'avançar-se per l'avançament electoral.
4: L'Ajuntament de Sa Pobla assegura que ha estat una decisió consensuada amb totes les entitats participants i que un dels objectius principals és garantir la seguretat.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimat oient de Ràdio Hortà Municipal. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres a Ràdio Hortà, com ho saben ja divendres, concretament a divendres, dia 9 d'octubre de 2026. Avui fa anys de la desgraciada torrentada que va afectar el llevant de Mallorca, on vàrem deixar 13 víctimes pel camí, malauradament, en tota la zona del llevant. I bé, en aquest cas és aquest trist aniversari. Des de Sant Llorenç s'ha retut un sentit homenatge avui de matí. En el cas d'Artà desconec si no, no ha tingut constància que s'ha fet res, i en altres indrets tampoc. Si més no, el nostre més sentit recordatori a totes aquestes persones que perderen la vida en aquell trist episodi d'aquell 9 d'octubre de 2018 i que no torni a passar, òbviament, a cap altre lloc. Dit això, benvinguts, començam.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Anem directes cap a l'Audiència Provincial de Palma perquè s'acaba de donar a conèixer el veredicte pel crim del coll d'en Rabassa. El jurat popular declara l'acusat culpable d'assassinat. Maria Eugènia Quecles, bon dia. Què més en sabem?
2: Bon dia. El judici ha quedat vist per a sentència, però el jurat popular ho té clar. Per unanimitat l'ha declarat culpable del delicte d'assassinat perquè ha vist provat que l'acusat va matar Maria del Rosario en traïdoria i acarnissament. En aquest delicte està penat amb 25 anys de presó al màxim, però el jurat també considera que és culpable d'haver envaït l'allunyament que li havia decretat el jutge per violència de gènere i també culpable d'haver fet mal a la seva filla per haver assassinat a la seva mare quan anaven els tres dins el cotxe a la carretera de Can Pastilla. A més, quan ha acabat el judici, el fiscal ha demanat que s'ampliï la pròrroga de presó provisional fins que hi hagi aquesta sentència ferma del jutge. Així que automàticament hi ha hagut una vista aquí on totes les parts han vist que era la millor opció de prorrogar aquesta presó provisional que se li va declarar just l'11 de desembre de 2024, l'endemà de l'assassinat. Ell, en aquest cas, també ha tingut dret a una darrera paraula, però no ha volgut dir res més davant els familiars de Charo que escoltaven el veredicte del jurat popular.
1: Gràcies, Mare Eugènia, per aquesta informació que acabem de conèixer. I encara un apunt més sobre tribunals. El Pablo i la resta de membres del clan queden en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial. Els van detenir per la presumpta implicació en una trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
3: La jutgessa els ha retirat el passaport i els prohibeix sortir de l'illa amb l'obligació d'acudir cada 15 dies als jutjats. La principal hipòtesi de la investigació és que els doblers procedents del tràfic de drogues s'haurien invertit en la compra d'immobles al mateix barri de la Soledat de Palma pel valor d'uns 20 milions d'euros.
1: I canviem ara de qüestió. La patronal del comerç de Fedeco considera que la reordenació de la zona Hora al centre de Palma perjudicarà el comerç de la zona.
3: La transformació d'un miler de places de zona blava en estacionaments exclusius a residents alerten que reduirà un 82% les places de rotació. La presidenta de Fedeco, Joana Manresa, assegura que la nova configuració afectarà directament els comerços de les zones incloses a la reordenació.
4: Si ahora mismo para muchos clientes ya es muy difícil y costoso acceder al centro de Palma, con esta reducción de plazas resultaría prácticamente imposible.
1: I per molts avui comença el pont del Pilar. Només aquest divendres hi ha programats prop de 1.300 vols als aeroports de les Illes, 5.000 en tot el cap de setmana llarg. Són 122 manco que l'any passat, un pont que està marcat per l'encariment del carusé que farà que vingui molt poc turisme nacional.
3: Els bitllets d'avió des de la península s'enfilen fins als 800 euros, fet que atura les reserves. Així ho confirma l'Associació d'Agències de Viatge de les Illes, Aviva. El president Pedro Fiol explica que això fa que els peninsulars escollin passar aquests 3 dies a altres destinacions més barates que l'arxipèlag.
5: I costarà molt venir aquí per aquest pont, perquè els bitllets d'avió en aquest moment se mitjana és que estan costant aproximadament entre 500, 700 i 800 euros. Amb aquests preus, on el 70% de la inversió solen dir el propi bitllet d'avió, serà molt complicat que per aquest pont vegem molt de peninsulars.
1: Arribem així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més informació a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Immaduro.
1: Estúpida. I bé, vos recordam que el proper dijous, dia 15 d'octubre, a les 20 hores, hi ha la xerrada sobre el trastorn de l'espectre autista, TEA, a càrrec de Jaume Morell Canyelles, escolar. Conferència a càrrec del doctor Hortanant, que Jaume Morell Canyelles, escolar, va estudiar Medicina a la Facultat de Saragossa, va fer l'especialitat de psiquiatria en la Terra, on va treballar al llarg de 15 anys. Quan va tornar a Mallorca, va crear juntament amb el doctor Joan Salvà l'Institut Balear de la Salut Mental i de la Infància i l'Adolescència, l'IPS, IBSMIA, ens polir referent de la salut mental dels infants menors de 18 anys a les Illes Balears. Organitza aquesta xerrada l'associació Som Capaços i l'associació SOBAM, les dues associacions per conjunt, SOBAM i Som Capaços i SOBAM, indistintament, dia 15 d'octubre, dijous de la setmana vinent, a les 20 hores, al Teatre d'Artà. Tots els públics, entrada gratuïta. Vos ho recomanem moltíssim.

0: La libertad. Sensei.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: I el govern de les Illes Balears ha penjat un fragment d'una entrevista, no sé on deu poder-se escoltar completa, si és que és així, Sergi Dardem, el futbolista alternant del Racco Deportiu Mallorca, on parla de que va tenir una mini depressió i sobre la salut mental i la seva importància. Intentem escoltar un breu fragment, en aquest cas, per tant, anem a escoltar-lo.
1: No vaig tenir una mini depressió, no passava algú d'anar a entrenar, no volia anar a entrenar, s'aixecava més de matí, era un infern, arribava d'entrenar, em tancava dins el quart, o potser els fins de l'hora de sopar que me traien de fora, sense veure nins, sense veure la família. Però vaig necessitar una ajuda per cuidar la salut mental. Jo som una persona que de tota la meva vida he estat una persona sensible, una persona que m'han afectat molt les coses, per petites que siguin, les feia molt grosses. Quin és el problema? Que m'ha passat pràcticament en el millor moment. I que el futbol és el més important de lo menys important. Quan tu te sents fort i conscient, amb la consciència tranquil·la de que tu fas i creus que el que estàs fent està ajudant a molta gent, l'altre no me suposa cap mena d'esforç. Al contrari, jo quan vaig començar no sentia ningú xerrar d'un problema psicològic al revés. Que a dia d'avui, per sort, s'està normalitzant molt més, cosa que en el meu moment no era tan fàcil. Vaig tenir...
0: Això són aquest fragment d'aquestes paraules de l'ordenant Sergi Dardé, que parla sobre la salut mental i la seva importància i que des d'aquí valorem també moltíssim i que, si no vaig malament, que va ser la seva etapa a l'Espanyol, de fet ja va fer alguna entrevista a algun diari que em va parlar en el seu moment, però havia quedat una mica, no sé si l'oblit, que també en certa manera ja va bé, també no sé si... és difícil de valorar-ho, però bé, que no se'l jutgi només per això que diem, era el que volia dir, i bé, que se posi en relleu com un futbolista que pareix que ha d'estar feliç i content tot el dia i tota la seva vida, que també se vegi que hi ha moments que també són complicats dins la seva vida a nivell psicològic i no per això s'ha de deixar de parlar-ne, visualitzar-la i, evidentment, quan calgui demanar ajuda, sigui la persona que sigui, que diem, faci feina el que faci feina.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I bé, aquest diumenge, dia 11 d'octubre, a les 20 hores, hi ha el concert de Babà Jussifà. Punt de partida. Babà Jussifà, banda mallorquina, nascuda a Artà, torna a casa seva per presentar en directe les cançons del seu primer disc, amb una proposta fresca, enèrgica i plena de personalitat. El grup s'ha convertit en una de les revelacions de l'escena musical balear, una vespre per gaudir del talent local i de la força de la música en viu. Els músics són Felip Gili, Josep Suárez, Jaume Bonet, Pere Cabot, Sebastià Sansaloni, Pau Vallbona, Mateu Huguet i Julià Osses, per a tots els públics de 8 a 15 euros. Diumenge 11 d'octubre a les 20 hores, al Teatre d'Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Good job!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I recordem que avui, dia 9 d'octubre, a les 19 hores, tindrà lloc la reunió ciutadana a la colònia de Sant Pere, serà a la plaça de Sant Pere. Concretament, se durà a terme aquesta reunió unificada, diguem-ne així, a la colònia, tot se fa per barriades. En el cas de la colònia se fa una única reunió avui, dia 9, a les 19 hores, a la plaça de Sant Pere.

I passam a la informació meteorològica. Tenim alguns núvols de 8,7 graus centígraus, sensació tèrmica de 19. Màxima d'avui 22,6 a les 14:37, la mínima 14,5 a les 2:46. Per tant, temperatures entre els 15 i els 23 graus, rondejant a l'alça. Vent en calma, màxima ràfega d'avui fins ara 37 km per hora, la 0000, que d'aquesta manera s'ha tornat a convertir en màxima ràfega mensual. Cada dia s'ha anat superant i canviant, per tant, en aquest sentit. L'humitat ara mateix és el 73%, la rebada del punt del 13,7 graus, baròmetre 1020,2 hectopascals, tendència estable.

La previsió de l'índex d'ultraviolet pel dia d'avui és de 4.2, per demà 4.3 pel que fa a la pluja, un litre avui, total mensual 8.2, total anual 311.4. Hem anat a sortir del sol a les 7.51, posta del sol a les 9.16, sortir de la lluna a les 6.29, posta de la lluna a les 18.29. Tenim lluna minvant, un 1% il·luminada.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

I pel que fa a la predicció, tenim, tindrem, millor dit, cel poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja, vent de nord-oest en torn a 10 km per hora, pel que queda de dia d'avui. Per demà dissabte començaríem cel descobert amb un 0%, de matí poc anul·lat amb un 0%, cap vespre igual i darrers hores cel descobert amb un 0%. Temperatures 12-24, vent que començaria a l'oest en 10, després nord en 15, cap vespre calma en 0 i darrers hores nord-oest en 10. El que fa diumenge 11, cel poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja primera meitat, segona meitat del diumenge intervals de nuvolositat amb un 15. Temperatures 14-27, pujada de 2 de mínima i 3 de màxima. Vent a primera meitat nord-oest en 10, segona meitat de l'oest en 10. Dilluns, dia 12, nuvolat amb pluja escassa, primera meitat amb un 45%. Segona meitat, més tranquil, intervals de nuvolositat amb un 10%. Temperatures 16-26, puja 2 la mínima i, un, i baixa 1 la màxima. Vent de l'est en torn a 10 km per hora. Pel que fa dimarts, dia 13, intervals de nuvolositat, 15% de possibilitat de pluja. Temperatures 16-25, baixa 1 grau la màxima. Vent de nord en torn a 10 km per hora. Pel que fa dimecres 14, intervals de nuvolositat, 10% de possibilitat de pluja, 16-25, sense canvis de temperatura. Vent de nord en torn a 15. I dijous dia 15, nuvolat 30% de possibilitat de pluja, temperatura 16-26, pujada d'un grau de màxima, vent en calma. Així, per tant, 0% de possibilitat de pluja, excepció de segona meitat del diumenge un 15, primera meitat del dilluns un 45, segona meitat del dilluns un 10, dimarts un 15, dimecres un 10 i dijous un 30, tot per davall del 50%. El que està més alt és primera meitat del dilluns.

I pel que fa al tempo ho apuntés, per demà 0 litres, per diumenge també, per dilluns 1,1, en principi per dilluns possible 1,2 litres, és el que mos diu de moment en aquest cas del tempo punt de festa nacional, per tant no farem programa, tornaríem ja dimarts dia 13, més coses aquí en aquest cap vespre de Radio Hortà, així que ja sabeu això, dilluns és festiu i per tant no hi haurà programació en directe a Radio Hortà Municipal. Vos recordem que hi ha la missa també de la Guàrdia Civil, on se sol fer aquí a l'Iglesi, en principi fins a on sé que se torna a fer. No tinc clar l'hora, no sé si era de les 12 o més tard, me disculpeu. Però, en tot cas, qui vulgui anar, evidentment, supos que està convidat. No som aquí per dir-ho, no sé, no m'ho han dit, però imagino que així és possible també. No sé si m'estic avançant i potser ara m'estic tirant dins la piscina i és una cosa del mes de la Guàrdia Civil, però bé, més enllà també de representant polítics i de més. Però bé, la qüestió és que és festiu, això sí o sí, i per tant no demà, i res, per tant llavors hem d'avançar que possibilitat de pluja de 1,2 litres de cara a dilluns dia 12.

La possibilitat de pluja per dilluns podria anar de les 7 del matí fins a les 11 també al matí, aquestes 5 hores, i després de les 13 a les 15 hores, en 0,1 o 0,2 fins que una de les hores, això sí, amb un 40% de possibilitat de pluja. Per tant, també com la EMET està per davall dels 50, així que ja veurem si acaba plovent o no. En tot cas, podria ser, en cas de que acabi plovent, aquesta part del matí del dilluns, i o bé directament no fer res. Posem el punt i final en aquest programa d'avui de capvespres de Ràdio Artà. M'ha perdonat, avui me costa una mica xerrar per circumstàncies en aquest cas. I perdó, se me fa una mica difícil. Vos record ara a les 19 hores reunió ciutadana a la colònia de Sant Pere. A les 19 hores a la plaça Sant Pere, vos recomanem anar-hi els coloniers i colonieres i escoltar i dir el que considereu oportú. Jo també ara hi vaig cap allà, si tot va bé, per tant, en aquest cas així també escolto una mica el que s'explica allà a la colònia. Per la meva banda, tornaré dimarts, com dic, dilluns a festa. En tot cas, demà recordem el dissabte a la ràdio amb en Miquel Mestre, un programa nou més com cada dissabte, que ja sabeu que després es remata el dijous de matí. I, per tant, cap com sempre. Salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots, bon cap de setmana, en aquest cas una mica més llarg de l'habitual. Adeu.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Surada.
1: Bon vespre, són les 7. El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'home que va matar la seva parella amb 66 punyalades dins el cotxe al Coll d'en Rabàs, a Palma, ara fa 2 anys. El jurat el considera per unanimitat autor de 3 delictes, el d'assassinat amb els agreujants de traïdoria i acarnissament, el de lesions i també per rompre un ordre d'allunyament contra Xari, la víctima. El Ministeri Fiscal manté la petició de 27 anys de presó. En els propers dies, el president del Tribunal del Jurat haurà de dictar sentència. Tot d'una, ampliem aquesta qüestió en un divendres 9 d'octubre en què un pilot de rally 550 Challenge Mallorca ha mort i la copilot ha resultat ferida molt greu. Victòria Morell, bon vespre.
2: Bon vespre. Ha patit lesions medulars després que el vehicle ha caigut per un barranc entre Pollença i Lluc a l'altura del torrent de Mortitx. Els dos són alemanys i participaven amb un cotxe d'exhibició. La prova esportiva, que havia de continuar avui hora baixa i demà, ha quedat suspesa.
1: I el Pablo, considerat un dels caps del narcotràfic a Palma, ha sortit en llibertat amb mesures cautelars.
2: El jutge li ha retirat el passaport i se li prohibeix sortir de l'illa, tant ell com la dotzena de membres detingut en la darrera operació policial al barri de la Soledat, a Palma, estan acusats de blanquejar 20 milions d'euros del narcotràfic.
1: I per a molts, avui comença el pont del Pilar, un fet que es tradueix en molt de moviments als aeroports de les illes, que operaran des d'avui fins dilluns més de 5.000 vols.
2: On hi haurà molt, precisament, serà a Eivissa, que aquest cap de setmana viu les festes de tancament de temporada de les discoteques. Avui és a Eivissa i demà a Ushuaia, Amnesia i Umbers. S'estimen 30.000 persones als establiments, que pagaran entre 60 i 150 euros per entrada estàndard.
1: El govern iniciarà la setmana que ve una nova ronda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures per fer front a l'escalada de preus, especialment dels carburants.
2: Això quan els transportistes alerten que ja no poden seguir assumint l'increment de costos sense repercutir-ho al consumidor, i quan Asaja ha anunciat que participarà en la gran tractorada convocada dia 28 a Madrid per exigir ajudes.
1: I a aquesta hora comença una manifestació per Palestina des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la Seu.
2: Les entitats convocants denuncien que continuï el genocidi malgrat l'alt el foc.
1: I quan passin uns minuts de les 7 i 20 arribaran els esports avui a banda l'habitual, perquè a les 7 i mitja juga l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà el 5è triomf consecutiu de la competició davant Oparrulo Ferrol. Toni Tenerife, bon vespre.
3: Bon vespre, així és. Un triomf de bases gallès li donaria una jornada més al lideratge del torneig Apertura. En una jornada on, si guanya els gallets, pot establir l'equip d'Antonio Badia tot un rècord pel que fa a partits guanyats de forma consecutiva a primera divisió. I recordar que a les 9 compareix l'1 d'Eivissa Can Misses per rebre la visita del Real Madrid Castella, en partit que, al igual que el futbol sala, serà oferit per aquesta casa, per IB3 Ràdio.
1: I dèiem que aquest cap de setmana serà més llarg per alguns pel festiu de dilluns. Dani Capó, bon vespre. Quin temps ens espera?
4: Bon vespre, Aina. Idò, inicialment, demà esperam un temps molt tranquil. De fet, el sol es tornarà a imposar a totes les illes. Ja no esperam les plogudes irregulars que hem tingut avui de matí. En aquest sentit, dia molt plàcid. Temperatures màximes, que després de la caiguda important que hem tingut avui, demà repunten una mica, es poden superar els 25 graus, fet que no ha passat avui. Es poden superar demà a punts de Mallorca i també de les Pitiuses, i amb un vent que encara es notaria a Menorca, moderat, sobretot el de matí, de mestral. Després, a mesura que avanci el dia, totes les illes el vent ha d'anar a la baixa, això sí, quedarà la mà una mica moguda a les costes nord de cada illa. Diumenge, també, per allargar un poc la previsió, esperant més sol al matí, més núvols al capvespre, i dilluns sí que es podrien reactivar algunes plogudes, no gaire importants al principi, a punts del nord de les illes.
1: Gràcies, Dani. Miguel Soler és el control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: A punt d'arribar a les 7 i 5 minuts. El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat d'assassinat George Virgilio Tellano, l'home que va clavar 66 ganivetades a Xari fins a matar-la dins un cotxe al Coll d'en Rabàs, a Palma, davant la seva filla petita de 2 anys, ara fa just 2 anys l'any 2024. A més del delicte d'assassinat, el jurat també considera aprovat un delicte de lesions i un altre per rompre les mesures cautelars. El Ministeri Fiscal i les acusacions mantenen a Maria Eugènia Quegles la petició màxima de presó de 27 anys.
2: El judici, que va començar divendres passat, ha quedat vist per a sentència. Després de més d'un dia aïllats, el jurat ha acabat de deliberar i ha emès veredicte. Tot per unanimitat dels nous membres. El jurat considera aprovat que l'home coneixia que hi havia un ordre d'allunyament i de comunicació en la víctima.

0: I l'havia atacat amb un ganivet i va embogir en defensar-se, diu, el jurat ha considerat provat per unanimitat que no, que es produïren els agreujants de traïdoria, escarnissament, gènere i parentiu. És el que esperava l'acusació particular, tal com ha explicat a la sortida Carlos Portalo, l'advocat de la família.
1: Los hechos eran palmarios, los hechos eran evidentes. La prueba ha ratificado todo lo que nosotros pensábamos, pero obviamente es el jurado el que toma la decisión. Y obviamente el que comparta nuestras tesis de las acusaciones me da mucha satisfacción a mí personalmente y a la familia, que se siente mínimamente compensada, pero algo satisfecha, sí.
0: Les parts creuen que la sentència que dictarà el jutge en base al veredicte del jurat popular no s'allunyarà gaire del que han demanat les acusacions. 27 anys de presó, el màxim possible que pot sumar amb els tres delictes provats i ordre d'allunyament cap a les dues nines i els familiars de Xavi.
2: L'acusat actualment es troba en presó preventiva, una condemna que acabarà dia 11 de desembre, per això el fiscal n'ha sol·licitat la pròrroga. I el Pablo i la resta de membres del clan han quedat en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial. Els van detenir per la presumpta implicació en una trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
3: A la majoria del clan se'ls ha retirat el passaport i se'ls prohibeix sortir de l'illa amb l'obligació d'acudir cada 15 dies als jutjats. La principal hipòtesi de la investigació és que els doblers procedents del tràfic de drogues del clan del Pablo s'haurien invertit en la compra d'immobles al mateix barri de la Soledat de Palma per un valor d'un 20 milions d'euros. D'aquesta manera, el clan s'hauria anat fent seves totes les cases que en revoltaven el domicili del principal investigat i considerat també el líder del grup.
2: I un pilot ha mort i la copilot ha resultat ferida molt greu en un accident al Rally 550 Challenge de Mallorca. Ha passat a la Serra de Tramuntana, en el tram entre Lluc i Pollença, a l'altura del torrent de Mortitx. La prova automobilística, que havia d'allargar-se fins demà, ha quedat suspesa.
0: Segons informa la Guàrdia Civil, el cotxe ha caigut per un barranc. Participava a la prova automobilística com a vehicle d'exhibició. El pilot, de 63 anys, ha mort i la copilot, de 39, ha quedat greument ferida amb lesions medulars. Tots dos són de nacionalitat alemanya. De moment es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre. La prova automobilística ha quedat finalment anul·lada i des de l'organització han expressat el seu condol a la família. També el govern ha lamentat l'accident mortal. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bussà, s'ha mostrat consternat en un missatge a xarxes socials on ha traslladat el suport als familiars.
2: I per molts, avui comença el pont del Pilar. Només aquest divendres hi ha programats prop de 1.300 vols als aeroports de les Illes, 5.000 en tot el cap de setmana llarg, són 122 manco que l'any passat, quan el festiu va caure en diumenge. D'aquest més de 5.000 moviments, 1.100 són a l'aeroport d'Escodolà. Pel fet que Eivissa viurà aquest cap de setmana el tancament de les discoteques. Ivonne Aranyó.
4: Des d'aquest divendres i fins dilluns hi ha previstos 1.136 moviments a l'aeroport d'Escodolà, una xifra un poc més baixa que la de l'any passat, quan hi hagué 50 moviments més. Unes 30.000 persones ompliran els grans clubs d'Eivissa. Aquest matí els assistents a les festes arribaven amb moltes ganes. Avui anem a Patxà, Amnesia Universe demà i després Destino. Festa, festa i més festa. És el seu cumpleanys i hem planejat fer de tot. Anem a High i estic molt emocionada de veure Black Coffee. El vaig veure fa 2 anys i és fantàstic. Pels hotels, aquest cap de setmana marca un dels punts àlgids de l'ocupació a l'estiu i les previsions són bones. A més, enguany coincideix amb la Volta a Eivissa en bicicleta. Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
5: Juntes closings amb els esdeveniments esportius que hi ha previstos per aquest cap de setmana, pues té un impacte considerable i amb tots els hotelers que he parlat aquests dies m'han dit que tenen unes bones previsions. Té una repercussió considerable amb les reserves i després amb la ocupació.
4: El tancament de les discoteques són al final de l'estiu i les reserves comencen a baixar ja des de dilluns i des de mitjans d'octubre ja comencen a tancar els primers hotels.
2: L'encariment del querosè per la guerra a l'Orient Mitjà farà que enguany vengui molt poc turisme nacional per aquest pont del 12 d'octubre. Els bitllets d'avió des de la península s'enfilen fins als 800 euros, un fet que atura les reserves.
3: Així ho ha confirmat el president de l'Associació d'Agències d'Aviació viatges de les Illes a Viva, Pedro Fiol, que col·loca d'altra banda

0: de Madrid com la destinació preferida dels illencs.
1: I costarà molt venir aquí per aquest pont, perquè els bitllets d'avió en aquest moment, la mitjana, és que estan costant aproximadament de 500, 700 i 800 euros.
2: I amb aquest panorama, el govern iniciarà la setmana que ve una nova ronda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures per fer front a l'escalada de preus, sobretot del carburant.
3: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint amb un increment de preu de la cistella a compra de ciutadans.
2: Tot i això, el vicepresident Antoni Costa no ha concretat de moment quines mesures podrien adoptar.
4: Primer vol escoltar les demandes dels sectors i estudiar el decret aprovat pel Consell de Ministres per abaratir els carburants, pendent encara de convalidar al Parlament.
2: I és que els transportistes alerten que ja no poden seguir assumint l'increment de costos sense que ho noti el consumidor final en el preu dels productes.
0: La meitat dels transportistes associats a PIMEM asseguren que fa mesos que no tenen beneficis i que surten cada dia a fer feina per no entrar en pèrdues. Una situació que diuen s'agreujarà amb la pujada del 8% anunciada per les navilieres i que se suma al 30% de pujada de preu de combustible des de l'esclat de la guerra d'Iran. Són Jeroni Balcaneres, president de l'Associació de Transportistes, i Ezequiel Orrach, president de l'Agrupació Empresarial de Transports de Mercaderies de Balears.
5: Si ja estem en aquesta situació, a damunt afegim el cost dels fletes, el cost de la insularitat, ja podem començar a penjar les claus de la furgoneta.
6: Tot el que vengui a so ferri, tot pujarà. O sigui, no, ja te dic, no només és el ferri, ja te dic, la recollida a la península i s'entrega aquí a la distribució a Balears. Pensa que tot això, en el final, rebran tots.
2: Queixes també per part dels pagesos. Assaja Balears participarà en la gran tractorada convocada dia 28 a Madrid per exigir ajudes per pal·liar els efectes de la pujada del gasoil professional a causa de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Protesta estatal organitzada també en la COAC i el Sindicat d'Unió d'Unions. No formarà part, però, Unió de Pagesos, l'altra societat representativa del sector primari a les Illes. Les tres entitats convocants exigeixen un pla de xoc davant els costos de producció, una política agrària comuna, una PAC més forta per protegir la renda d'agricultors i ramaders, preus justos i una llei de la cadena alimentària que es compleixi.
2: El govern haurà de pagar prop de 29 milions d'euros per reprendre les obres de l'antic Hospital Verge del Toro de Maó, un pressupost que s'ha duplicat després de 3 anys de paralització.
0: Avui s'ha autoritzat l'adjudicació a una nova empresa i es preveu reprendre els treballs durant el primer quatrimestre de l'any que ve. L'objectiu és convertir l'edifici en un centre sociosanitari amb unes 90 places per a malalts crònics i un hospital de dia de rehabilitació.
2: I avui han sabut que Songways a Palma tindrà 235 pisos nous, la meitat, 118, seran de preus assequibles. El Consell de Govern amplia així el nombre d'habitatges previstos en la reserva estratègica d'aquesta zona.
4: Amb aquesta actualització n'afegeix una quarantena més del contemplat inicialment. La normativa autonòmica actual, la de 2025, permet augmentar la densitat i edificabilitat prevista. Dels 118 pisos assequibles, 37 seran de protecció pública i 81 de preu taxat. Són una vintena més que en la previsió inicial. La resta seran de preu lliure. N'ha parlat el vicepresident Antoni Costa.
3: Amb el nou còmput, Serrés de Songuells tindrà capacitat per acollir fins a 235 habitatges, dels quals més de la meitat, concretament 118, de preus assequibles, habitatges protegits i de preu taxat.
2: I avui han continuat els actes en memòria de Mari Carmen, la dona de 87 anys que va morir dimecres després d'haver estat desnonada al setembre. La Confederació de Sindicat de Llogaters, Comissions Obreres i UGT han convocat avui migdia a les 12 un minut de silenci als centres de treball de tot l'Estat.
0: A Balears, una trentena de persones s'han concentrat avui davant la seu d'UGT. A la seu de Comissions Obreres, l'homenatge també ha servit per reivindicar la vaga general de l'11 de novembre.
2: Són les 7:15. En aquesta hora ha començat la manifestació per Palestina a Palma. Les entitats convocants denuncien que continua el genocidi malgrat l'alto el foc. El punt d'inici d'aquesta mobilització és a la plaça d'Espanya i conclourà amb la lectura d'un manifest a la seu. Francesca Mas és allà. Francesca, bon vespre. Són moltes les persones que participen en aquesta manifestació?
7: Bon vespre. En aquests moments hi ha centenars de persones concentrades aquí a la plaça d'Espanya i la marxa fa just uns minuts que ha començat. Entre els manifestants hi ha gent de totes les edats i també hi participen els activistes de l'acampada per l'habitatge. Hi ha moltes banderes palestines, pancartes que fan referència directa al genocidi, crits de no a la guerra i també en alguns moments l'han acompanyat els tambors per la pau. Els convocants són Global Sumud, Ciutadans per Palestina i Mallorca per Palestina. El lema de la mobilització és el que consentim a Palestina torna aquí, fent referència justament a les conseqüències que expliquen suposa que és fet des de la normalització de discursos racistes fins a la militarització de la societat. És Miki Borov, portaveu de Ciutadans per Palestina.
8: Han passat 3 anys des de la intensificació del genocidi que va començar en 1948 i en comptes de que la entitat sionista se la faci responsable de les seves actuacions, se l'està emparant cada vegada més i amb la plena complicitat d'estats que fins i tot diuen defensar el dret dels palestins a tenir un estat propi, com és el cas de l'estat espanyol.
7: Ja ho sentiu, tornen a sonar els tambors per la pau. La manifestació passarà pel carrer de Sant Miquel, plaça Major, Cort, Palau Real i conclourà amb la lectura del manifest a la Seu.
2: Gràcies, Francesc, que sentim aquest ambient d'aquesta manifestació i la jurista que va liderar la investigació independent de l'ONU que va dictaminar que el que ha passat a Gaza és un genocidi. Navi Pillay ha estat guardonada amb el Premi Nobel de la Pau.
4: El jurat d'Oslo ha reconegut els seus esforços per promoure la pau i el dret internacional i l'ha reconeguda com una persona que ha obert camí cap a un ordre jurídic global més integral. Diu que està molt contenta d'estar amb amics i companys. Tots ells han donat suport als drets humans. Diu la darrera feina que ha fet ha estat la investigació sobre Gaza titulada Què passa? És un genocidi. Nai Pillay, de 85 anys, ha estat magistrada del Tribunal Superior de Sud-àfrica, presidenta del Tribunal Penal Internacional per a Ruanda i jutgessa de la Cort Penal Internacional. També ha estat alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans.
2: El govern espanyol no descarta indultar, davant de les eleccions, l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets en el cas de la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
0: Així ho ha assegurat Pedro Sánchez en una entrevista al Diario.es, en què també ha deixat clar que el govern intentarà evitar nous desnonaments abans de les eleccions generals del 29 de novembre. El president defensa també intervenir al mercat de l'habitatge i justifica l'avançament electoral per la falta d'una majoria parlamentària que permeti aprovar noves mesures.
9: No lo descarto. Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España en su condición de poder ejecutivo.
0: Miguel Tellado, del Partit Popular, acusa Sánchez de voler recompensar l'exfiscal general pels serveis prestats i critica que es plantegi l'indult en plena campanya electoral.
10: Es evidente, Sánchez tiene que pagar los favores y pronto, porque sabe que va a perder en las urnas. Y por lo tanto, o lo hace ahora o no le dará tiempo a hacerlo.
2: I la Fiscalia demana al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar de l'anomenada llei de nets davant les eleccions.
4: El Ministeri Públic adverteix que mantenir la suspensió podria afectar les inscripcions al cens electoral tancat l'1 d'agost. Per això reclama que no es facin revisió del cens, al manco, fins que acabi el procés electoral i considera que l'avançament dels comicis obliga a revisar les mesures cautelars adoptades. I avui s'ha sabut que el cens electoral de les Balears per a les eleccions generals, prop de 871.000 persones estan cridades a votar, de les quals 42.000 resideixen a l'estranger. Com a novetat, Formentera s'estrena com a subscripció pròpia al Senat.
2: I el jutge Pedraz ha rebutjat imputar per ara el PSOE el cas Leire Díaz, com demanava el Partit Popular.
0: L'instructor de l'Audiència Nacional, que investiga una suposada trama per entorpir la justícia liderada per l'exmilitant socialista Díaz i l'exsecretari d'organització de la formació Santos Ferdán, ha acceptat els arguments de la Fiscalia Anticorrupció i ha decidit que, encara que hi ha indicis de l'actuació del PSOE, la seva imputació es prematura perquè queden diligències per practicar.
2: I el ministre Ángel Víctor Torres renuncia a presentar-se com a candidat del PSOE al Congrés per les eleccions del 29N.
4: El socialista, que aspira a presidir el govern de les Canàries a les properes eleccions autonòmiques, assegura que continuarà donant suport als seus companys de partit i que s'implicarà plenament durant la campanya electoral.
2: I el moviment Sumà ha triat Verónica Barbero com la seva candidata dins el Front Ampli.
0: El partit ha anunciat aquest divendres que ha proposat la portaveu de Sumar al Congrés com la seva candidata per liderar l'organització dins de la coalició electoral amb altres partits.
2: El Partit Popular accepta participar en un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, organitzat per Mediaset, i proposa celebrar-lo dia 16 de novembre. També es mostra disposat a participar en un debat amb tots els candidats plantejat pel mateix grup de comunicació que podria tenir lloc dia 26 de novembre.
4: En canvi, el PP rebutja les propostes de Televisió Espanyola, que també havia plantejat un cara a cara per al 16 de novembre. L'únic debat de la televisió pública que accepta Feijóo és el de portaveus, previst per al 23 de novembre.
2: I els reis Felip VI i Letícia passaran la nit a Ceuta després de reunir-se amb les autoritats i representant de la societat civil per traslladar-los el seu suport.
0: Serà dimarts que ve la primera visita oficial dels monarques a la ciutat autònoma des de l'arribada de Felip VI al tron l'any 2014. L'endemà dimecres els reis es desplaçaran a Melilla, on tampoc ho han fet cap visita oficial durant aquests 12 anys.
2: I la mobilització dels estudiants francesos s'estén a Bèlgica.
4: Milers d'estudiants s'estan manifestant a diverses ciutats belgues, com han fet a França, per reivindicar millores a l'educació pública. Unes concentracions que estan provocant aldarulls i enfrontaments amb la policia. A Brussel·les estan bloquejats del carrer Metcèntric i algunes estacions, com la de Medí. Els manifestants critiquen que les mesures d'austeritats que impulsa el govern estan sent especialment dures amb els centres educatius, tant amb els públics com els privats a França. Les protestes deixen ja més de 6.900 detinguts i un centenar de treballadors educatius ferits.
11: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
12: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
2: Esports, Antoni Tenerife. Bon vespre.
13: Bon vespre.
2: L'Illes Balears Palma Futsal tractarà de mantenir avui vespre el lideratge del torneig Apertura.
13: Per això toca guanyar lo Parro lo Ferrol, aquí que visita el Palau d'Esports de Son Moix, en partit que comença a les 7:30 i que serà oferit en directe per IB3 Ràdio. De la darrera hora del Palma, Moix informa ara mateix en directe. Gavi Fortesa, bon vespre.
14: Bon vespre. Des del Palau Municipal d'Esports de Son Moix, a punt de sortir els dos equips després d'haver fet els exercicis d'escalfament, mitja entrada aproximadament en el Palau de Son Moix, es presta encara pels que fan feina. Ja tenim 5 inicials per part del Palma. Jugaran d'inici Denis Deibau, Ernesto Machado i Fabinho. Per part d'Oparrulo, Cayo César, Orzaez, Novoa Kele i Jan Matthews. Com deies, el Palma en aquesta 5a jornada cercarà la 5a victòria consecutiva per mantenir el lideratge a la classificació del torneig Apertura. D'aquí uns minuts, Illes Balears, Palma Futsal o Parrulo Ferrol des de Son Moix.
13: Real Mallorca i les Palmes es tornaran a veure aquest diumenge. Les cares, però, a segona edició. Fernando Ripoll, bon vespre.
15: Bon vespre. Serà un duel entre dos equips que aspiren al retorn a primera, però que fins ara mantenen trajectòries molt irregulars. El Real Mallorca és 5è amb 14 punts, a 6 de l'ascens directe, i els Canaris són 11ers, amb 11 punts i només sumen un punt dels darrers 9 en disputa. Aquest migdia ha parlat el tècnic vermell Luis García, ex-tècnic de les Palmes, la passada temporada.
16: Bueno, sin lugar a dudas, para mí es un partido especial, porque tengo muchísimo cariño al club, muchísimo cariño a la isla, a la afición, a muchos jugadores con los que he podido compartir y disfrutar el año pasado. Hay muchas caras conocidas y la verdad que es un club muy, muy especial y siempre será un club muy especial para mí, al que le tendré siempre cariño. A partir de ahí, esto va de competir, quiero ganar,
15: Pel partit de diumenge recupera els internacionals Luca Bergström, Martin Valgen i Zito Lubumbo. En els casos de Valgen i Lubumbo, dos pilars fonamentals d'un equip que ja suma les baixes de Morlanes, Roca, Jan Salas i Dani Luna, aquests dos en plena recuperació. L'entrenador Rubén de la Barrera, molt discutit a Les Palmes, afronta el partit de diumenge amb 8 baixes de pes i la dubte de Jeremia Recoba.
13: I anant acabant recordant que en futbol a primera federació l'AU d'Eivissa rep a les 9 la visita del Real Madrid Castell amb l'objectiu de fer valer el factor camp i sumar 3 punts més després de la bona actuació a la ciutat esportiva de Villarreal i superar el filial col·locat per la mínima. Pel partit d'avui són baixa Genaro i Valdelolmo, Cusula i Iker Barrera. Recordar que juga a les 9 i que l'oferirem també en directe per IB3 Ràdio.
2: Gràcies, Toni. I els darrers minuts són per la cultura. Aquest divendres la cartellera cinematogràfica renova amb moltes propostes que freguen, Sandra Martínez, el terror.
17: Terror, com per exemple les males pràctiques de Facebook que denuncia El Precio de la Red.
18: ¿Qué problema hay? Algo cambió.
19: Se ha puesto borde conmigo porque son blanca.
18: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
20: ¿Y?
18: Nosotros.
17: És la segona part de la red social que ens va mostrar ja fa 15 anys els inicis de les xarxes socials. Aleshores la va dirigir David Fincher i Aaron Sorkin en va fer el guió i ara és ell qui es posa a la direcció d'aquesta història sobre la investigació periodística que va destapar com els algoritmes de Facebook afavoreixen els grups radicalitzats i els continguts sensacionalistes, ja fossin veritat o mentida, i provocaren la polarització social. Tot això els ha duit als tribunals, ja ho sabeu, una història que protagonitzen Mickey Madison, que és la guanyadora de l'Oscar per Anora, Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, i Jeremy Strong, de Succession. Ells posen rostre a aquesta història que ens farà ganes de donar-nos de baixa de tot el que soni a Meta.
21: I això no és cap escape room.
22: Teniu 60 minuts per sortir
17: d'aquí. Més terror, però d'un altre estil, és Escape Room 2. És la segona part també de l'adaptació cinematogràfica del gran èxit teatral que protagonitzen Joel Joan, Paula Vives, Mònica Pérez i Ivan Massaguer. La primera, igual que ha passat amb l'obra de teatre, va triomfar als cinemes i plataformes i ara confien que la repetició de la fórmula torni a funcionar igual de bé.
23: Era igual que tu.
24: Què?
25: Tu no tengas miedo, mami. Ella és bona.
17: Més terror i ara terror de tota la vida. De fet, terror d'aquest vist mil vegades. Un ens demoníac amb aparença de mare amorosa que farà passar tot tipus de canúcies a una família encantadora. En contra, poca originalitat. A favor, la gran Jessica Chastain.
26: Bella. ¿Eh? Soy yo. Soy mamá.

0: I és que actuaran i de Son Fusterat a Palma a partir de les 9 del vespre.
1: I arriba la gira La Gira de Tu Vida, amb la que recorre el seu més de 25 anys de trajectòria, en què recupera algun dels grans èxits que han marcat la seva carrera, com aquest que sentim de fons.
0: Així posant punt i final a l'informatiu vespre, queden ara amb els companys d'esports.

0: IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Tenerife.
1: Salutacions, bon vespre, benvinguts al món del futbol sala amb el Palma Futsal, que rep la visita a l'Operulo Ferrol. I ho farà per defensar, qui ho anava a dir, el lideratge de la competició. I també pel pluralitzar més estadístiques. Si avui el Palma supera l'Operulo, sumaria 5 triomfs consecutius en un inici de competició. Un fet que mai s'havia donat al trajecte vital dels mallorquins a la màxima categoria del futbol sala estatal. També tindrem un altre punt d'informació. Serà a l'estadi Can Mises, on es jugarà tot un partidàs, l'1 d'Eivissa, Real Madrid-Castella. Una confrontació que comptarà amb tot l'atractiu del món, tant esportiu com mediàtic. Però això serà a partir de les 9. Amb Andrés Sánchez al control tècnic, arrencam els postres en joc fins a les 11 del vespre i mos posam en marxa. I ho feim a Som Mos, amb el Palma Futsal o Parrulo Ferrol. I ho farem amb el nostre company Gavi Fortesa i amb els comentaris tècnics, si no és res de nou, d'en Miquel Vidal. Endavant, bon vespre a tots dos.
2: Bon vespre, Toni Tenerife, bon vespre, oients d'Esportres en joc des del Palau de Som Mos. Està puntíssim de començar aquest partit de la cinquena jornada per al Palma. Serà la sisena per l'Operulo, que du una jornada més ja jugada entre dos equips que estan al Palma al capdavant de la classificació. L'Operulo, cinquè classificat, amb 8 punts. El Palma, com bé deies, 4 de 4, cerca la cinquena consecutiva per establir un rècord molt difícil d'igualar a les properes temporades. Tot preparat, tot a punt. Fabinho, que posa la pilota en joc. Denis Deibau, Ernesto Machado i Fabinho. És l'equip inicial que ha posat en joc Antonio Vadillo, per part de l'equip de Gerard Casas, Cayo César, Rubén Orzáez, Novoa, Kele i Jan Mateus. Juga la pilota al Palma. Saludam al nostre comentarista, Miquel Vidal. Miquel, molt bon vespre.
3: Hola, què tal? Bon vespre.
2: Mai se sap, qualque dia arribarà, però tocant fusta i cercant 5 de 5, no?
3: Sí, jo crec que sempre se cerca guanyar, no? Tinguis victòric i acomodador o no. És lo que normalment s'espera, no? Que s'equip surti a guanyar.
2: Primera falta del partit de Deibau, de Montkele. I atenció especial, una temporada més, Miquel, en aquest número 6 que té la pilota Novoa, no?
3: Sí, jo crec que és... no té mà d'equip, Parrulo. Ja l'any passat, si recordem un bono Parrulo, no?
2: Sí.
3: I és vera que Novoa, tal vegada, i sobretot després d'haver triomfat a la selecció,
2: sí,
3: pues s'ha convertit en un jugador de referència per aquest equip.
2: I que tal vegada sorprèn una mica que no hagi sortit, no?
3: Sí, sí, ha entrat d'inici, eh?
2: No, dic sortida o Parrulo.
3: Ah, bueno, no sé els anys de contracte ni el tipus de contracte que té, però... Allà no van molt sobrats, el club de futbol sala, últimament.
2: Això és vera, això també és vera. Juga Machado, pilota per Ernesto. Combina una altra vegada amb en Machado. Han tingut dubtes a l'escalfament del partit, perquè Rodrigo Monteiro, jugador fitxat aquest estiu i que des que va arribar està jugant en el filial, en el Palma B, ha estat fent tot l'escalfament amb el primer equip del Palma. Clar, eren 15. A l'acte només poden comparèixer 14. Semblava, Miquel, que, o pensàvem, que qualcú tindria qualque molèstia i que per això Rodrigo escalfava. Finalment no ha passat res i Rodrigo ha anat a la graderia.
3: Sí, no, i la veritat és que no teníem ni indicis ni notícies de cap possible
2: baix
3: jugador tocat, no? I clar, el tema era que tampoc s'havia donat fins ara aquesta circumstància, no?
2: Exacte.
3: Bueno, hi pot haver múltiples motius que l'hagin duit a prendre aquesta decisió, jo no sé, igual és un jugador que saben que entrenen en el primer equip i que juguen en el filial, i a lo millor ha tingut una setmana de càrregues rares i li han volgut donar aquesta mica de càrrega, encara que només sigui la part de l'escalfament, no? Per compensar.
2: Acaben de sortir a pista Charuto i Núñez. Ara l'ha tinguda Fabinho, ha rebutjat bé Cayo César, el porter d'Operulo. Jo tinc ganes de veure en Rodrigo Monteiro. S'ha xerrat tan bé d'aquest lot que tinc ganes de veure-lo en el primer equip, vull dir.
3: veurem quan li arriba l'oportunitat. Una plantilla molt, molt ampla, en guanya el Palma.
2: Sí.
3: I entre, com a després, en menys...
2: Lo que ha fet en Núñez, que finalment s'ha trobat amb el porter en terra i no ha pogut acabar la jugada. Que guapo lo que ha fet Diego Núñez.
3: Segona falta del Palma.
2: Sí, segona falta del Palma i duim 2 minuts de joc. Duim 2 minutets de joc i ja 2 faltes. Bueno, juga per Rulo. Juga Novoa. Li ha fuit la pilota per banda. Jugarà Diego Núñez. Pilota per al Palma, 0-0 en el marcador. 2 faltes al Palma. Capo per Rulo. Núñez. Deibao. Núñez! Ai, quina volea de camp esquerra. En el primer pal aferrat, allà estava Cayo César per rebutjar aquesta pilota. Això és el segon intent clar de cercar porteria del Palma. Núñez, Fabinho. Núñez a l'espai per Charuto. Bona. Charuto, li han taponat molt bé el xut. Charuto intenta recuperar i ha forçat res. Dreta de porteria.
3: I veiem un Núñez molt més actiu de lo que... Sí. Pensaven jo set setmanes anteriors, pensàvem segurament si és que li faltava coi forma, si és que li faltava coi confiança, i avui el veiem molt més actiu.
2: Sí, és vera, sí. Jugó per Rulo, ho intentava. Malaguti. Un jugador que ja mos ha fet qualcuna, Malaguti. La temporada passada va fer un bon partit, aquí som mos. Novoa que treu de banda per al seu porter, Cayo. Cayo que puja, Cayo que copatja, cercava entre l'escaire i el cap de Malaguti i ni una cosa ni una altra. Alerta al Palma ara, rebutjat. Opa, Rulo, serà banda a favor dels homes d'Antonio Vadillo.
3: Lo que està clar és que
2: devia
3: cercar, perquè Malaguti està allà preparat, sí, ha votat, és a dir...
2: Sí.
3: No,
2: això estava pensat.
3: No era fruit de sa casualitat.
2: No. I en Malaguti aquesta l'has de tombar,
3: Sí, t'hi has de posar ganes.
2: Juga Cayo. Malaguti precisament d'esquenes amb ell de Bao. Malaguti que aguanta la possessió de la pilota, juga cap endarrere per Novoa. Novoa pressionat per Núñez. Novoa que retalla, Novoa que se'n va. Fa la passada, és bona, d'esquenes. Malaguti que rep fora de l'àrea, se'n va per l'esquerra, el xut i de Bao. Molt bé, Deibau, tancant aquesta possibilitat. Després de rebre de Joy aquesta pilota. Traurà el corna Diogo. Camp esquerra, el segon pal Malaguti. La rematada fluixeta a les mans de Denis, que surt jugant per Deibau. Deibau que se'n va, Deibau que pot xutar! Cayo! I de cap... Que intel·ligent, Novoa. Que intel·ligent aquest toquet de cap endarrere pel seu porter. Malaguti, Novoa davant Lucao, retalla Novoa, aguanta la pilota, pot xutar Novoa, no, ha quedat entre dos contraris i l'ha perduda, recupera Lucao que se'n va, no veu camí per davant i juga cap endarrere per Núñez, Diego Núñez condueix la pilota, puja la pilota fins a camp contrari, aguanta Núñez, ha sortit a pista Manolo Piqueras, Núñez que amaga 2-3 vegades, que línia a fons, i entre ses cames de Cayo ha quedat morta la pilota. Torna a jugar al conjunt gallec, mitjançant una vegada més Novoa. Pilotada llarga, llarguíssima, cercant Malaguti. Aquest toc de Joy no troba res i es banda a favor del Palma. Surt a la pista Allison i Peña. Ara mateix en pista Denis, Piqueras, Lucao, Peña i Allison. Piqueras ha taponat molt bé Schempler. Diego de Rosa, Schempler. Pilota per Palma. Peña. Piqueras. Peña. Lucao per Peña. Peña banda esquerra, combina bé amb Allison. Allison d'esquenes, protegeix la pilota. Toca per Piqueras, Piqueras combina amb Lucao, Lucao en horitzontal, cap a l'altre costat per Peña una altra vegada, té davant Allison controla, Allison trepitja pilota, aguanta d'esquena, cerca un company, el troba a la figura de Denis obrint cap a l'esquerra per Lucao, Lucao que se'n va, Lucao que xuta, al cos d'un contrari, Lucao una altra vegada, la passada no troba rematador, i serà banda a favor de Parrulo. Bé, Miquel, el mànec el du el Palma, però alerta amb aquestes pilotes llargues cercant Malaguti, eh?
3: Sí, no, Parrulo no li persa cara en el Palma. A veure que quan el Palma té la pilota l'esfonsa molt, o Parrulo fa un joc un poc més directe, no? Intenta basar més el seu joc en la defensa i poder aprofitar les contres. Quan Tejan Novoa a pista catalitza completament el balón per part de Parrulo.
2: O Parrulo, que ha començat molt bé la temporada, perquè només té una derrota al Palau Blaugrana davant el Barça, és veritat que per 6-1, però fins en aquesta derrota la resta de marcadors són dues victòries i dos empats, que no està malament.
3: No, està ben situat, és veritat que té un partit més, però bueno, jo crec que se li presenta una bona temporada.
2: Juga Lucao. Ai, la passada no és bona. Orbaez que se'n va, Alisson que li ha ganat molt bé l'espai, pilota per Penya per Lucao davant Malaguti, Lucao xuta, Malaguti rebutja, la pilota arriba a peus de Dens Cavalcanti, obrint molt bé a banda dreta per Penya, Alisson, i gol de Manolo Piqueras. Quina acció combinada, Denis Penya, Alisson i finalment Piqueras al segon pal, que només ha hagut despitjar la pelota. És que l'han vist venir, encara no havia xutat Piqueras i això ja sabíem que era gol. Arriba el primer, 24 gols en 5 partits. Palma 1, Piqueras o Parrulo 0.
0: Esports 3, en ja.
1: Arriba el primer de l'Illes Balears. Palma Futsal, continua l'idili amb l'encert amb el gol. El Palma Futsal, gol de Manolo Piqueras. El primer a la butxaca, Gavi.
2: El primer a la butxaca, Miquel, i quina combinació de jugada més bona, més col·lectiva. No sé, que guapo que és el futbol sala ben jugat.
3: Sí, es veu que probablement ha col·laborat un poc a Toparo Rodó, perquè sí, ha ajustat molt malament la incorporació d'en Denis, no? Que és on arranca tot, aquesta superioritat de 5x4 que se genera. El que passa és que quan el rival falla s'ajust, tu ho has de saber aprofitar, ho has de saber dur, no? I el Palma, la veritat, és que ha estat de pissarrí, com se diu, no?
2: Sí, sí. Brillant la jugada que ha donat el primer gol del partit. 13-25 per arribar al descans i ja guanya el Palma per 1-0. Gràcies a aquest gol de Manolo Piqueras. Quan juga Oparrulo a camp propi, ha sortit a pista Brian per primera vegada en el partit. Dorsal número 23, Brian Silva. Pilota de banda per al Palma. Juga Ernesto Piqueras, l'autor del gol. Penya en diagonal per Piqueras. M'agrada. Piqueras pot xutar, no? No, jo crec que tenia espai per xutar. Crec que tenia espai, però no ha vist clar. No ha vist clar. Serà banda una altra vegada a favor del Palma. Jugarà David Penya. Miquel, només duim 5 partits, però jo també veig un David Penya molt diferent de la temporada passada.
3: Sí, en general. Jo crec que la plantilla està més madura, en general, no?
2: Sí.
3: Els jugadors que estaven una miqueta per darrere dels altres estan ara ja més ficats, més identificables dins del model de joc del Palma. Jo crec que la plantilla està com a més equilibrada en guany.
2: Ha sortit Zanotto. Ara mateix Núñez, Zanotto, Piqueras i Fabinho, amb Denis entre pals. Jugarà Zanotto per Fabinho, Piqueras, i massa en fora. Julio Zanotto controla. Núñez, no ha sortit massa bé l'assaig. Núñez cap endarrere, torna la càrrega Denis. Denis ha perdut aquest control de pilota. Julio Zanotto, serà banda a favor d'Oparrulo. 12-40 pel descans. Palma 1, Piqueras o Parrulo 0. Juga Fabinho per Núñez. Fabinho, Núñez, alerta la pressió. Denis ha sortit bé, toca el Palma. Núñez, Zanotto per Fabinho. Fabinho jugarà amb Piqueras l'autor del gol. Posa calma, Núñez una altra vegada. La picadata li ha sortit massa llarga. Zanotto i Piqueras, i Núñez que se'n van, tornen a pista, Penya, Alisson, també Ernesto, perquè s'ha assegut Fabinho. Juga Oparrulo, Pilota picada per Brian. Brian que pot arribar i arriba. Per banda esquerra fa el retall. Boníssim del xut. I quina aturada de Denis. Quina aturada de reflexes espectacular, Denis, que s'ha topat amb el pal dret per ha enviat la pilota.
4: No, doncs deu haver estat el pal.
2: Doncs deu haver estat el pal, perquè dona treta de porteria. Sí, sí. I ha estat el pal, el xut de Brian.
3: I un molt bon moviment de Brian, molt que bé, ha deixat assegut en el defensor i molt fet... poquet ha faltat perquè mos empatàs.
2: Sí. Juga Alisson Neves. Alisson d'esquenes a porteria. A poc a poc va trepitjant, guanyant metres. No perd la posició de pilota. L'aguanta amb aquest cos que té per protegir. Denis a l'esquerra per Ernesto. Ernesto la deixa una altra vegada per Denis. Denis en camp contrari, obri cap a la dreta. Alisson per Denis. Entrada pista Machado. Ernesto, penya, és boníssima, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Alisson. Entre Penya i Alisson han fabricat el segon. Posa distàncies en el marcador al Palma. Alisson Neves, Palma 2, Oparrulo 0.
0: Esports 3, Angel.
1: Arriba el segon del Palma Futsal, Alisson Neves. No ho vull dir, no ho diré de moment. Per no això diguis, té un tufillo a golejada.
2: Ho diré jo, i ho diré en castellà. Miquel, el partit ha agafat carrerilla.
3: Sí, i una vegada més, un mal ajust a la incorporació d'en Denis.
2: Sí.
3: Ho estan ajustant fatal quan...
2: Està sent el principal problema del Parrulo.
3: Sí, però...
2: Mira, Fabinho, mira, Fabinho! A punt de marcar Machado el tercer.
3: Cada vegada igual.
2: Cada vegada igual. A punt de marcar Machado el tercer. Ho ha evitat Cayo, el porter de Parrulo, que diu que no amb el cap, perquè sabeu el que està per venir. Penya, Zanotto. Zanotto se'n va. Zanotto no pot retallar, cerca línia de fons, aguanta la pilota, amb ell Brian, i és banda a favor de Parrulo.
3: Mira, ja demanen temps mort, perquè és evident que cada vegada que s'incorpori Denis... Et faran aquí un esqueix.
2: Houston, tenim un problema, ha dit la bancada d'Oparrulo. Tens mort a la pista. De moment, amb els gols de Piqueras i Alisson, 10:45 per arribar al descans, dues faltes cada equip. Palma 2, Oparrulo 0.
1: Doncs aprofitant aquest moment per fer una mínima pausa publicitària i tornant tot d'una, som boix.
0: Esports 3, en joc. IB3 Ràdio. El 17 d'octubre, a les 19:30 hores, el trio Arts Combinatòria du el 47è encontre de compositors a la Fundació Aca de Buja, l'abans i el després. Chelsea, Viven i Gubaidulina en diàleg amb dues estrenes absolutes. Taima, de Juan José López Rodríguez, i Breboris, d'Alfonso Casanova.
5: Un vi denominació d'origen Vinissalan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalan amb el suport del Consell de Mallorca.
0: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
1: Doncs tornem amb tots vostès. Tornem a Som Mos, 2-0 de moment. S'ha acabat el minut de... Anava a dir minut de silenci. Està més o maco com un minut de silenci per l'Oparrulo, que li està caigant una bona a Som Mos, Gavi.
2: Sí, de moment està sent clar dominador, amo del partit al Palma Futsal d'Antonio Vadillo. S'ha incorporat al partit Carlos Miquel, que encara no havia sortit, no?
3: No... Era l'únic jugador que estava pendent de participar, a part de Carlos Barrón. Ara veure que Zanotto ha tingut una participació curteta fins ara, ara ha tornat a entrar, perquè només havia entrat per una falta.
2: Sí.
3: I ara ja, pues, Palma ja ha posat en pista tots els jugadors disponibles, excepte el porter suplent.
2: Carlos ha perdut la pilota, la recupera, o intentava recuperar-la, Jan Mateus. Finalment es pilota per Oparrulo. Banda que traurà l'equip gallec. Juga Rubén Orzáez. Ha sortit Novoa de l'equip i no l'han tornat a veure.
3: No, ara està preparat per entrar.
2: Orzáez Pilota per Ribeira, Ribeira entre dos contraris, Zanotto li lleva la pilota, Zanotto pressiona, Yanka la recupera, alerta per Rulo, ara amb atac, Ribeira que insisteix, obligat a jugar cap endarrere per la pressió dels defensors del Palma, Yan per Orzaez, Rubén Orzaez toca una altra vegada per Ribeiro, Ribeira per Yan. Yan aguanta aquesta pilota d'esquenes, torna a jugar cap Orzaez, Orzaez pivotant des de darrere, pilota a l'espai dret, Ribeira i Orzaez, Ribeira cap endarrere, Orzaez una altra vegada, espera Lucas a l'altre costat, ja rep la pilota, no la rep Lucas Farias perquè ha estat massa llarga, Cayo no ha arribat, serà banda a favor del Palma que posarà en joc Carlos Gómez, 9-15 per arribar al descans, Palma 2 o Parrulo 0-0, gols de Piqueras i Allison. Jugarà Julio Zanotto, bon ambient a Somos, que ha anat cresquent, ja no és mig entrada, alerta Carlos! La volea de Carlos, l'aturada! Com ha pogut Cayo, la pilota ha quedat mossegada davall el cos del porter i no ha entrat d'autèntic miracle aquesta volea de Carlos Gómez. Pilota para Parrulo. Lucas Novoa, que ha tornat. Juga l'equip de Gerard Casas. Lucas, Jan a l'espai. Jan que xuta a les mans de Denis. Denis que la deixa a peus de Machado. Machado a l'esquerra per Julio Zanotto. Fabinho. No ha estat encertat ara Fabinho amb aquesta acció individual. Recupera Parrulo. Torna a jugar mitjançant Novoa. A la Guti. Novoa. Davant ell Carlos. Novoa que se'n va, retalla una i dues vegades. Està tornant loco en Carlos. Novoa que se'n va. Línia de fons. S'ha hagut de capgirar. Finalment va per terra, no hi ha falta. Carlos ha disputat la pilota. Serà això sí, pilota per Oparrulo. 8 minuts pel descans. Alerta que xut! I Denis! Aturada de Denis, no sense dificultats. El xut potentíssim de Jonathan Bartajoy en camp esquerra, que ha obligat a estirar els braços Denis Cavalcanti. Treu el corna Parrulo, Novoa, a peus de Denis, que l'envia fora de banda. Es pitja ara Oparrulo.
3: Oparrulo és un quan té a Novoa i un altre quan no hi ha Novoa pista.
2: És ben cert. Joy, i una altra vegada la pilota fora. Una altra vegada corna a favor de l'equip gallec. L'Oparrulo de Ferrol. Corna que treu Kelle. Cap a de fora Joy. Joy xutarà als peus de Carlos. Intenta robar la pilota, no ha pogut. Endarrerida aquesta pilota per Cayo. Ara sí, la robada Charuto, Machado! Intentava Machado superar un porter que havia sortit dels tres pals, però no ha estat massa fi. Se'n va Machado, entra en pista d'Ibao. Carlos Gómez. Carlos cap a Zanotto. Charuto per d'Ibao. Carlos davant Novoa. Pilota per d'Ibao. D'Ibao, a punt de perdre aquesta pilota davant Kelle. Denis, puja Denis, oberta per Zanotto, ja ho diré, Carlos, el retall de Carlos en dificultats, és boníssima per Deibau, Deibau fa la passada en curt cap a Charuto, l'ha interceptat un defensor, era una boníssima ocasió per tornar a marcar.
3: Acció molt intel·ligent de Carlos,
2: sí,
3: que en lloc de finalitzar, que tothom li havia anat a tapar aquest tir, ha habilitat Deibau, que no ha sabut aprofitar, no?, aquest avantatge que li havia oferit Carlos.
2: Novoa fa la passada, surt per l'altre costat de la pista, banda a favor del Palma, quan queden 6:50 pel descans.
3: I un perill cada vegada que Novoa té la pilota, sí, de tres, sí, quarts cap endavant.
2: Sí, la veritat és que sí. Que bé juga aquest lot. Deibau, Núñez, Zanotto, Deibau, Zanotto no pot arribar perquè precisament Novoa posa el cos per davant i deixa sortir la pilota per línia de fons. Juga Cayo, Malaguti amb ell d'Ibao, Malaguti cap endarrere, Novoa una altra vegada, Novoa obrint a la dreta per Kelle davant Núñez, Kelle, Novoa, Zanotto amb ell, Novoa, que bé, quin control de sortida de pilota que té Novoa. Joy, Malaguti en Deibao. Alerten ses faltes, se mantenen dues faltes cadascun. Kelle sí. No ha anat més enllà.
3: S'ha equilibrat i, sí. I queda ja relativament poc temps, no? Perquè ses sí. Faltes m'ho hagin de preocupar massa.
2: Malaguti alerta, no ha pogut xutar, la deixa per Kelle. Kelle retalla cam esquerra contra el cos de Nunes i Zanó toca l'envia directament fora.
3: Embotellats.
2: Padillo demanant explicacions a Deibao.
3: Embotellats ara.
2: Sí. Traurà de banda Kelle. Malaguti intentava avançar-se Deibao i l'assenyalen falta en Malaguti. Jo crec que no hi ha res, Miquel.
3: No,
2: s'han anat tots dos.
3: S'han anat anticipant Deibao sí. I hi ha hagut aquí una trebalada, però...
2: Jo crec que no es falta això.
3: Jo no sé ni siquiera si la trebalada ha estat...
2: De un completament... o l'altre.
3: Sí, no, és que jo crec que és així ràpid, però així que es peu se li havia quedat frenat en terra i que ha caigut.
2: Sí. Sí.
3: No, ni siquiera és que hagués topat amb ell.
2: Jo estic segur que falta no era. Alerta que ha robat aquesta pilota Novoa que se'n va, la deixa per Malaguti, el xut i gol. Gol de Malaguti, quina acció de Novoa. Robant pilota, surt conduent, obri cap a l'esquerra i Malaguti que fa el primer gol d'Oparrulo, escurçant diferències en el marcador. Ha marcat Oparrulo, 5-32 pel descans, Palma 2, Oparrulo 1.
1: Esports 3, en Joc. Doncs el mal del comentarista, el mal d'un servidor, dic que això tenia tu fillo de pallissa, arriba el gol de Malaguti, escurça diferències, l'Oparrulo amb un partit que ha començat de forma esclafadora el Palma, però que de poc a poc l'Oparrulo va agafant-li el fil.
2: Ara el xut de Lucao s'ha anat fora, però a Miquel està ben clar el que tu deies, amb en Novo a pista, hi ha un altre Oparrulo.
3: I, a més, aquesta relativa superioritat del Palma era amb una acció molt concreta.
2: Sí.
3: És a dir, tota la incorporació de Denis
2: sí.
3: Estaven fent un maler. Dos gols i després que no hi havia manera de fer un ajust defensiu que fos efectiu. Després d'estem mort han canviat la manera d'ajustar la jugada i ara ja ni siquiera veiem en Denis que s'incorpori tant. Ha canviat completament l'escenari.
2: Nunes, Lucao... Davant ell Malaguti, Lucao retalla, amaga, xuta en cama esquerra, Malaguti fora davant de Malaguti, que aquestes accions les celebra com si fossin un gol. Se'n va, Malaguti, entra Brian Kelle, Joy, Novoa, amb Cayo a la porteria, 4:48 pel descans, 3 faltes o per Rulo, 2 Palma, 2-1 guanya l'equip mallorquí. Deibao, Nunes xuta, aturada de Cayo... I en segona instància, Charuto no ha pogut rematar en condicions. Ha fet un parell, Cayo, molt bones, eh?
3: Bona intervenció ara. Una vegada més hi havia guanyat l'esquena i si no és per la intervenció d'esporter. Bueno, i una bona notícia, se retira Novoa.
2: Sí, també s'ha assegut Charuto perquè entri Allison, se'n va Novoa perquè jo crec que està fus. És que ha dut tot el pas de l'equip. Ara aquesta pilota que cercaven en Lucao s'ha perdut per línia de banda, traurà Oparrulo. Dona instruccions Ricard Casas. Pilota per l'equip gallec. Pilota en llarg per Brian Alerta, que ha hagut una certa acció defensiva molt passiva del Palma ara. Tant de bo que no ha arribat la pilota al seu destí. Treu de banda Nunes per Piqueras. Nunes. Alisson Neves, aguanta Alisson, la deixa per Nunes. Nunes, línia de fons, farà la centrada i serà corna. Corna a favor del Palma, ha ficat el peu Rubén Orzáez i pilota a la cantonada per l'equip d'Antonio Vadillo. Pilota que treu Nunes, Lucao xuta, ha sortit mossegada, serà corna una altra vegada, ara des de l'altra cantonada. Cap allà, que se'n va Manolo Piqueras. Serà el Murcià qui tregui. Piqueras, Alisson, que bé, Alisson. Oh, que bé i que malament. Però després Orzáez ho ha fet pitjor, Miquel. Quin cúmul d'errades, no?
3: Sí, se van contagiant.
2: Tornarà a treure Piqueras, ara de banda. Aferrat a la banqueta contrària, pilota per Nunes, no arriba. Orzáez que la treu. Pilota que controla Diogo.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo, l'escolt. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jaume Escol, i tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: alıyorlar. Sensen bunlar.
1: Yalnız kaldım.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: No n'hi haurà cap.
2: Vale.
3: Un, dos, tres i...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Ja, Julio Volpio.

encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota, a la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: hun.
1: Boy, Sway named Sway used to live in Detroit.

Pertar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

0: Quinze cars. Oh. Gràcies, gràcies.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.